0: Radio Pego.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Sense punt 8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

0: Germans de Senyera.
1: Ràdio Pego. 107.8 NFM.

0: Paso de ti, tío.
1: Radio Pego, 107.8 en FM. Cada
2: dia. Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit a Radio Pego amb la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.
2: Segueixo l'ordre del cervell.

0: Alzheimer.
1: Busco i no trobo el tresor que tenies, ni les teves històries, ni les teves manies. El destí maleït sembla que s'ha apoderat del teu talent i de la teva identitat. Avi, sóc jo, el teu net més trapella, el qui per la nit mirava amb tu les estrelles. Ja no em pots dir quin és l'ossa major, no recordes qui ets tu ni tampoc qui sóc jo. Ja no ets aquell savi, però et queda el somriure. Seguirem lluitant perquè puguis ser lliure, avi. Perquè puguis ser lliure.
0: Sobredictus.
1: Tu havia de dir que havíem de patir, veient a l'àvia asseguda al balancí, sense balanceig ni rutinari passeig, tot resulta mitges, això és el que veig.

de dretes sense voler ser ferra. L'àvia tan roja de convicció d'esquerres. No vull recordar pas el moment fatal en què el mig món s'apaga per una moral. Ànim, iaia, treu

0: sobre el Parkinson.
1: No tens ni por ni fred, però el cos et tremola. Tothom t'ajuda si cal, però això no et consola. No et sents sola, però no et sents segura. Tot trontolla, vida fotuda. Cerques l'equilibri i respires a fons. Busques i no trobes possibles raons. Enfonsat el nervi, tocat el cervell, com si el metge piqués el genoll amb martell. No hi ha repòs, relax ni descans diari. Motiu ocult i del tot innecessari. Pots posar-hi la mà, sense precisió. Cal seguir posant-la per veure horitzó. Per veure horitzó.
0: Sobre l'esclerosi múltiple.
1: Un pes lleuger se't fa una muntanya. Visió borrosa, la vida t'enganya. Sents una cosa estranya que el cos et bordeja. Control de la força et fa sentir enveja. És difícil mantenir la màquina d'afaitar que una vegada i una altra i et poses a plorar. El missatge no arriba, algú l'ha esborrat, però el que no pot ser esborrat és la teva dignitat. Pas a pas hi podem arribar. Tu truca, company, que ens hem d'ajudar. 905 11 12 13. Estudi, investigació, camí i esperança.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

You play.

És música. És passió. És passió. És passió.

0: Obrim l'espai de psicologia a casa i anem a parlar amb la psicòloga Marian Martín. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui anem a parlar del benefici de l'addicte. És que dit així queda un poc raro.
1: Sí, la veritat és que quan abans m'has preguntat de què anem a parlar, sí, i te m'has quedat mirant dient...
0: No té... El benefici de l'addicte.
1: És un poc parador.
0: Clar, si te pares a pensar, dius... Què benefici pot tindre un addicte?
1: Bueno, i això en part és la resposta del motiu del per què les persones continuen siguent addictes.
0: Perquè tens un resultat immediat.
1: Entre altres coses. Això passa sobretot inicialment, és a dir, quan una persona comença a tindre la conducta addictiva. Per exemple, no? Si parlem de cocaïna, una persona comença a consumir cocaïna i té un subidón.
0: Sí.
1: Vale? Que això és l'efecte, no?, de la substància en el teu cos, en el teu cervell, i fa que tu generes, no?, com més energia, no?, és com que... Però això, el subidón, no?, que diuen. Vale. Què passa? Que arriba un moment que la persona, si continua consumint i comença a ser una cosa més habitual i de més, la persona ja no busca tant aquest subidón perquè no el aconsegueix.
0: Uh-huh.
1: Vale. Què passa? La pregunta és, llavors, per què continues?
0: Claro, què no? Busques?
1: Què busques?
0: O sea, tu busques la mateixa sensació que tingueres al principi.
1: Clar, inicialment... cada vegada veus més o consumixes més, no? Per exemple, jo soc una persona que jo no bec res en absolut, no bec alcohol, no bec cervesa, no bec vi, no bec res. Si jo sí que és de
0: res... I quan vas als puestos, què demanes?
1: Jo un estí.
0: Un estí?
1: Sí.
0: No, és que aquestes coses a mi m'interessen.
1: Sí, sí, me demano un estí.
0: Perquè a vegades dic, no vull beure res d'alcohol, què demanes?
1: A més, és que soc una persona que no m'agrada el gas, és a dir, jo de xicoteta...
0: Ai, és que a mi m'encanta el gas.
1: Clar, de xicoteta ni la Coca-Cola, vull dir, jo era la rareta. Jo anava al McDonald's, no tenia molt de sentit, perquè no m'agrada les creïlles, no m'agrada la Coca-Cola, no anava al McDonald's.
0: Ai.
1: Sí, jo era la rareta de la classe, ni se sentit. Bueno, la qüestió... Sí que me prenc un martini molt de tant en tant, allò que tens, pues, no sé, tens un dinar, o tens sí, una boda, o tens el que siga,
0: sí,
1: no?
0: Un extra.
1: Un extra. Bueno, jo me prenc un martini i no m'alce de la cadira perquè a mi m'afecta el martini, ¿vale? Això què significa? Jo no tinc tolerància. Tolerància vol dir el meu cos no està habituat a aquesta substància, con lo qual m'afecta moltíssim. Quan una persona comença a beure més de l'habitual o comença a tindre la dinàmica d'imagina't una cervesa al dia, la cervesa no afecta, aparentment no afecta, ¿vale? Si després capacitat de reacció en realitat sí que afecta, però bueno, sembla, tens la sensació que no t'afecta, ¿vale? Llavors te'n prens dos. Al temps, si tu necessites ixe sentir-te, no?, com més desinhibit, te'n prens tres, ¿vale? Això perquè és una cosa que es diu tolerància, és a dir, cada vegada necessite més per a obtindre el mateix efecte, ¿vale?
0: Mal.
1: Què passa? Que allí arriba un moment que ixe subidón o ixe efecte que nosaltres busquem en qualsevol conducta addictiva, arriba un moment que ja no me dona ixe efecte. Però el bajón és pitjor. És a dir, t'has d'imaginar que hi ha com una línia que quan jo inicialment jo consumisc puja aquesta línia, ¿vale?, fa com un tobogán cap a dalt i després aquesta línia baixa, ¿vale? O sigui, aquest subidón baixa. Arriba un moment que la persona ja no està buscant aquest subidón, sinó que és el bajón més de lo normal. ¿Vale?
0: Sí.
1: Què succeeix? Que quan jo arribo a aquest punt, és a dir, quan hi ha aquesta inversió, quan ja és com que canvia, no?, la direcció, la persona ja no busca tant aquest subidón, sinó que busca alliberar-me d'aquest malestar. ¿Vale? Per què? Perquè arriba un moment que jo ja consumís per llevar-me un malestar. ¿Vale? Com que me falta algo. ¿Vale? Com que busque la calma d'alguna manera, i d'aquesta manera és consumint. ¿Vale?
0: Quan... Això és un poc la pescadilla que se morde
1: totalment,
0: la cola.
1: Totalment, claro. Claro, per a jo alliberar-me d'aquest malestar, consumisc.
0: Claro.
1: ¿Vale?
0: I tornes a tindre el subidón i el
1: claro,
0: baixó.
1: Normalment, quan ja estem parlant d'una persona ja addicta, és a dir, quan ja estem clavats en aquesta dependència, normalment la persona al final te diu que consumís sol, que consumís un dimarts a les 4 de la tarda en casa sense...
0: Sí, que no t'he trellat.
1: No t'he trellat.
0: No t'he trellat de ninguna de les maneres, però bueno.
1: Exacte, però t'he trellat en el sentit de, ostres, com hem canviat de xim de festa, me faig quatre ratlles de coca i és per donar-me aquest subidón i tinc aquesta energia, ¿vale? Com passem d'ahir a acabar sol en ma casa a les 4 de la tarda d'un dimecres, ¿vale?
0: Vale.
1: Sí, entenem això, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Inicialment les persones consumixen per un motiu, o sea,
0: sí, perquè
1: me donen
0: festa.
1: Algo, exacte. Els porros, no? Què te dona l'esport? Inicialment, pues, risses, no? I no? Pues això, estar en els amics, i unes risses i demés, ¿vale? Ja, però i què fa la persona que és les 9 de la nit i necessita ese porro per anar-se'n a dormir?
0: Mm-hmm.
1: Vale. Ja he dit un benefici, per anar-me'n a dormir.
0: Sí.
1: Ja necessita ese porro per anar-me'n a dormir.
0: Mm-hmm.
1: Vale? Quan parlem de que l'addicte consumís i té un benefici, és perquè l'addicte utilitza aquesta conducta activa per a algo. Vale? Mm-hmm. Anem a buscar ese algo. Les persones, per exemple, tu tens un dia de bajón, vale?
0: Sí.
1: I les persones que no tenen problemes d'addiccions, doncs ixe bajón com el gestionem? Doncs a millor te vas a pegar una volta, te fas un bany con sales, fas meditació, quedes una amiga a fer-te un cafè, vull dir, nosaltres tenim, dic nosaltres, no? La població que no té problema d'addiccions, tenim formes de gestionar, veritat? Què fa un addicte? Un addicte refugia precisament
0: en l'addicció,
1: en la conducta addictiva. ¿Vale? Quan jo estic molt avorrida o estic molt enfadada, ho gestione de X manera. Un addicte què fa?
0: Igual.
1: Igual. ¿Vale? És a dir, al final, en la vida de l'addicte, soluciona, entre cometes, per favor, ¿vale? No m'esteu mirant, però...
0: Està fent cometes.
1: Estic fent cometes en els dits. L'addicte ho soluciona mitjançant la conducta addictiva.
0: Uh-huh.
1: ¿Vale? És a dir, l'ansietat que li produeix el gestionar el seu dia a dia i el malestar emocional de no, precisament de no consumir, com ho palia? Fent la conducta addictiva. ¿Vale? És a dir, hi ha un benefici. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: Però, a l'altra banda, si parlem d'un familiar que té una persona addicta, també hi ha un cert benefici. Dius, hòstia, com pot ser que m'estigues dient que la parella té un benefici? Vale. Hi ha una cosa que es diu codependència, que és quan la meva parella té un problema d'addicció i jo me convertisc en la salvadora d'aquesta persona, d'aquesta parella. Vale? Llavors, mi razón de ser és ajudar a la meva parella. Llavors, jo tinc com un rol.
0: Uh-huh.
1: Vale? Aquesta persona es convertís com el meu eje de la meva vida. Vale? Això es diu codependència. Què passa? Que en realitat a aquesta persona, és fort el que vaig a dir, però a aquesta persona no li va bé que aquesta persona es cure. Per què dic això? Perquè si la meva parella es cura i deixa de ser addicte, el meu funcionament quin és ara?
0: Claro. Mm.
1: Quin és el meu rol? Quan ja no me necessites, quan jo no te salve. ¿Vale?
0: Passes a un segon plano.
1: Passes a un segon plano.
0: Ja no eres important.
1: És fort el que estic dient.
0: Sí, però és de veres.
1: Però és veritat.
0: Sí, sí.
1: És veritat. ¿Vale? Si no parlem d'addicció, si parlem d'una depressió,
0: uh-huh.
1: Una persona quan està depressiva, que està en casa, depressió de largo recorrido, ¿vale?
0: Sí, sí.
1: Al final també hi ha un cert benefici, que és les persones me cuiden, les persones me mimen, les persones fan per mi X coses. Si jo deixo estar deprimida...
0: Això és un xantatge emocional, en tota regla.
1: Consciente o no, eh? Ojo, no estic dient de forma maquiavèlica
0: sí,
1: digues,
0: però...
1: vaig a fer este plan. No estic dient això, ¿vale?
0: Sí, però...
1: Però té sentit.
0: Sí.
1: Té molt de sentit el que estic dient, ¿vale? Llavors, és superimportant, quan treballem en persones, acompanyem en persones en un problema d'addicció, és esbrinar què hi ha darrere de l'addicció, és a dir, quin benefici positiu n'hi ha, ¿vale? I la gent es sorprèn, diu, com que benefici positiu? No té cap de benefici, jo. Sí que n'hi ha, perquè és un dels motius del per què te mantens aquí. ¿Vale? Llavors, si jo t'ajude a trobar aquest benefici i t'ensenyo una alternativa per a pal·liar aquest benefici, l'addicció no té tant de protagonisme en la teua vida, no?
0: Uh-huh.
1: Si parlem d'aquesta parella que jo t'he dit, la codependència, jo he d'ensenyar a aquesta persona a ser interdependent. És a dir, jo no puc salvar a ningú, jo no puc tindre un paper de salvadora cap a la meva parella. Vale? És tòxica, la relació és tòxica.
0: Sí, sí, sí.
1: Vale? Perquè una relació sana no funciona salvant a l'altre.
0: No.
1: Vale? Què opines?
0: No, és que això té tela, eh? Això dona per a més d'un programa.
1: I tant, que dona per a més d'un programa.
0: Entonces, jo pregunto, en els llocs on va la gent a recuperar-se de les addiccions, treballen d'esta manera, m'imagino, no?
1: Claro. Quan és una substància química, ¿vale? Uh-huh. Encara que sabem que si és una conducta addictiva, ja siga el xoc, ja siga...
0: És que, claro, adiccions... En...
1: Claro, adiccions és...
0: És tot.
1: És tot, eh?
0: No, ens hem centrat en...
1: Sí, dic cocaïna, però...
0: Cocaïna perquè és lo més... Bueno, lo més no, però cocaïna, alcohol,
1: consum
0: el xoc...
1: De sí, porros i demés.
0: Sexe, sí, compres... Sí.
1: Videojocs, mòbil...
0: Sí.
1: Dependència emocional, ¿vale? Perquè jo treballo la dependència emocional com a addicció a l'amor, vull dir, funciona de la mateixa manera. Sí, sí, quan parlem d'addicció parlem de qualsevol conducta addictiva, no? No és només una
0: no,
1: substància.
0: No, a més, jo estava pensant i jo dic, mira, a mi m'encanta comprar. M'encanta.
1: Ho has dit diverses vegades.
0: Que sí, eh? És que m'encanta comprar. Però encara que no siga per a mi m'encanta. Tu a mi m'envies i em dius, cómprame tal, i jo soc feliç. Jo soc feliç. Entonces, jo sí recordo que en alguna ocasió ja fa temps, això que dius, te sents mal i què fas? Jo dic, vas a comprar-me algo. Per a sentir-me millor.
1: Però això és una cosa puntual.
0: Exacto, sí, és puntual, evidentment.
1: Claro, una
0: però te sents millor, realment te sents millor i xerrate que te l'estàs comprant.
1: Després, sí, jo no te dic que no.
0: Després ja no, eh?
1: Claro, claro, efectivament.
0: Claro,
1: efectivament.
0: Que també és un enganyabobos, que dic jo. Però bueno.
1: Però al igual que tu dius això, jo te puc dir, pues mira, a mi estic un poc aixina trista i tal i m'agarro un tros de xocolata. Vale, no per això sóc un addicte al menjar.
0: Ja. Yeah.
1: Vale. Fixa't, un addicte a la compra és una no disfruta de la compra.
0: Ah, jo sé, jo sé.
1: És com el
0: menys
1: sexe.
0: Mal, no sóc addicte.
1: No disfrutes del sexe, encara que... Dic. Vale, això ho hem parlat moltes
0: sí,
1: vegades.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: L'addicte al sexe no disfruta del sexe. ¿Vale? Ho fa per a pal·liar la seva ansietat.
0: Això se veu molt en la pel·lícula...
1: Sí, de Marc...
0: Bueno...
1: No, quin me dius tu?
0: Las edades de Lulú.
1: Ah, ostres! Ho fa molts anys que la vaig veure i sa veure.
0: Sí. Pues jo trobo que això
1: mira,
0: se veu molt
1: ahí. Una visió...
0: En las edades de Lulú.
1: La tornaré a veure per una visió psicològica.
0: Sí.
1: Lo que m'estaves preguntant, quan una persona entra a un centre, a una comunitat terapèutica... sí, primer, quan, sobretot de substància química, el que fem és dependència física, és a dir, el que fem és desintoxicar el teu cos, ¿vale? I després la dependència psicològica, això que vol dir, entre altres coses, ensenyar a la persona a ferramentes, habilitats per a tindre una vida saludable, ¿no? I que la decisió de no vull que esta conducta addictiva en la meva vida, ¿vale? Siga una decisió ferma, d'acord? Quan uno deixa una addicció no és deixar només una addicció, o sea, no és deixar de consumir i ja està, té que veure en un món, té que veure en unes persones, deixar de veure persones,
0: yeah.
1: Té que veure en uns hàbits, té que veure en uns llocs, té que veure moltes coses, has de prendre moltes decisions, has de separar-te de moltes coses, i hi ha un dol, deixar separacions.
0: Has de canviar.
1: Clar, o sea, no és deixar la substància i ja està, pues com quan uno separa una relació de parella, no, uno no es separa i simplement ja està, no. Hi ha una família, hi ha uns amics, hi ha uns béns, hi ha... Vull dir, no és tan fàcil, ¿vale?
0: No,
1: pues en
0: no.
1: Una addicció és el mateix, vull dir, no és tan fàcil. Si el meu amic de tota la vida consumís, ostres, has de decidir que aquesta persona, almenys durant una bona temporada, ha d'allunyar-se de tu, no? És veritat, perds moltes coses, però guanyes molt, ¿vale? I què és guanyar molt? Qui eres tu sense aquesta addicció? ¿Vale? Perquè això és un altre temón, ¿vale? Les persones, moltes persones... No saben mirar-se a l'espill, no saben identificar qui sóc sense aquesta addicció. ¿Vale?
0: Yeah.
1: Jo sempre faig la broma, jo sóc exfumadora de tabac, jo vaig fumar durant 12 anys, des de 16 als 28, i la majoria de les meves fotos és de que no cigarro en la mà. ¿Vale? Ríete, però és veritat.
0: No.
1: És veritat.
0: Saps per què me ric?
1: Estic aixina. No me vegeu, però estic en els dits cap a dalt.
0: Ai, a vos s'enfada perquè ho dic, però me ric perquè mon pare ha fumat molt en esta vida, molt. I jo recordo que a vegades li diia, papà, és que no tenemos ni una foto sin un cigarro. En la mano o en la boca.
1: Però és que és veritat. Vull dir, però és que jo m'identificava en un cigarro en la mà.
0: Sí.
1: Vull dir, jo, una imatge meua era en un cigarro en la mà. En els dits, entre els dits, ¿vale?
0: I per què se fuma, per exemple?
1: A veure,
0: quin benefici t'aporta el fumar?
1: És una addicció, com a tal.
0: Sí, però quin
1: mira,
0: és el benefici
1: d'esta
0: addicció?
1: El benefici de fumar, ¿vale? És compartir. Compartir vull dir el típic cervesa en el cigarro,
0: sí.
1: Cafè, cigarro, ¿vale? És el, aparentment, relaxar-te, encara que no és real. Això és un mite, també, perquè el tabac t'altera, no te relaxa. El que passa que els fumadors... Pensem, no? Tenim la creència de que un cigarro me relaja.
0: Sí.
1: No és veritat, però és la creença que tenim, ¿vale? I després és pura addicció i avorriment. ¿Vale? És veritat, és veritat. Estic avorrit i me fumo un cigarro. I perquè no sabem gestionar l'avorriment I després el tabac el tenim...
0: I com a companyia, no?
1: I com a companyia, correcte.
0: També, sí.
1: Sí. I després el tenim molt associat. Jo recorde, jo en aquell moment jo treballava en les Torres de Serrano, allà en València. Llavors, jo eixia de casa, jo visc en Corbera, jo anava al Cira al tren, ¿vale? Llavors, ixe trajecte, cigarro. Uh-huh. En l'estació del tren, esperant el tren, cigarro. Quan baixava a l'estació de València, cigarro. Quan arribava a fer el cafè a la feina, cigarro. Vull dir, estava molt associat a punts diaris. I donava igual si feia 5 minuts que mitja hora que te l'acabaves de fumar.
0: Sí.
1: Vale? Estava superassociat. Vale? I a part és una addicció molt potent. O sigui, el tabaco i l'alcohol és legal, però són molt potents.
0: Sí,
1: vale?
0: Sí.
1: Perquè te dones compte, l'alcohol és l'única substància que el síndrome d'abstinència te pot matar. És que ni l'heroïna, el síndrome d'abstinència, te pot matar.
0: El síndrome d'abstinència?
1: Sí, és molt bèstia.
0: Sí.
1: Hi ha una cosa que es diu delirium tremens, sí. Vale? Que és quan una persona ja té un grau brutal de dependència física, sobretot. La típica persona que quan pel matí s'alça li tremolen les mans,
0: sí.
1: Vale? I fins que no se pren algo d'alcohol no es calma. I la persona, si no es medica i no va a un hospital a desintoxicar-se, es pot morir. O sigui, el col·lapso pot arribar a la mort. És l'única substància en síndrome d'abstinència. L'heroïna és molt escandalosa,
0: sí.
1: Vale? Però uno no es mor de síndrome d'abstinència.
0: Vale. Vaya, no sabia jo lo de...
1: Sí, hi ha una pel·lícula, Living Las Vegas,
0: sí.
1: De Nicolas Cage,
0: sí,
1: vale? es veu molt els temblors, es veu molt la dependència física que té.
0: Uh-huh.
1: I és alcohol, És alcohol.
0: Sí, yo lo de tremolar por el alcohol sí. Que... Pero lo de la... que fuera...
1: Delirium tremens, es diu.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Madre mía.
1: És un món, això. A mi em fascina.
0: Això és un món, sí.
1: Em fascina. Fascina el poder acompanyar a una persona, no? A poder eixir d'eixer laberinto, no que nosaltres diguem, no?
0: Clar, que necessita una persona per a dir... Ja, o sea, el clic ixe... Per a dir...
1: Hi ha una pel·lícula, no sé si te'n recordes, es diu Días de vino y rosas, és dels anys 60, de Matt Damon, en blanc i negre.
0: Sí.
1: És una pel·lícula que actualment serviria perquè és de l'alcohol i és el mateix, ¿vale? Tenim el mateix problema. Però hi ha un moment, ell és comercial i ell veu a tutiplen, com si... ¿vale? I hi ha un moment que va pel carrer i es queda mirant en un escaparat i es veu reflexat i ahí fa un clic. I és brutal perquè es veu molt bé en aquesta pel·lícula, no? I aquest clic de, ostres, què estic fent en la meva vida, vale? Les persones necessitem aquest clic, vale? I necessitem un per a què ho puc fer, vale? Jo ho dic com que és la decisió, vale? Has de prendre aquesta decisió, vale? Jo recordo quan fumava, jo tenia pues, 28 anys, no? I vaig començar a tindre pensaments de jo no vull que arribi als 40 fumant, jo no vull ser una mama fumant, ¿vale? És a dir, jo vaig començar a tindre aquest tipus de pensaments. ¿Vale? Entonces, en el procés d'un addicte, una persona ha de començar a tindre la ment de continuar consumint, continuar fent la conducta addictiva, però hi ha algo que no funciona, hi ha uh-huh. algo que no està bé. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: És quan te dones compte que me comença a plantejar vull deixar de fer-ho i hi ha algo dins de tu que t'impulsa a fer-ho. ¿Vale? O si parlem de l'alcohol, el típic que te diu no, jo en una i me'n vaig a casa i no és capaç de deixar una i anar-se'n a casa. ¿Vale?
0: Yeah.
1: Llavors, necessitem un clic. Hi ha una frase d'algo així que diu qui toca fondo, ¿vale? Tu decidixes quin és el teu fondo.
0: Clar, perquè els fondos cada
1: ¿qué
0: un
1: és
0: està...
1: fondo? Claro. Tu pots tocar molt, molt fondo, pots acabar en el carrer en vivir.
0: Sí.
1: Vull dir, podem acabar molt més a fons, ¿vale? Tu decidixes quin és ixe punt, ¿vale? Llavors, la persona ha de decidir ixe punt. Vale. Uh-huh. Llavors hi ha vegades que te venen a consulta, millor agafar de l'orella que te porta la parella, ¿vale? I la meva feina consisteix en ajudar a aquesta persona a que prenga aquesta decisió. Que a lo millor no és ja, perquè a millor la persona no està preparada per a prendre
0: la decisió.
1: La decisió en aquest moment. Però jo ja he ficat una semilleta, ¿vale? I arribarà a aquest moment. Jo recordo una pacient que va vindre per un tema de consum de marihuana, va deixar de fumar prou, és a dir, però hi havia un o dos que no podia, i hi havia com un conflicte en el seu interior, i al final un dia li vaig dir, mira, deixa ja el conflicte, vull dir, no és el teu moment, ja arribarà, aquest moment. Llavors, ella com és que es va calmar, va dir, vale, pues acceptem que encara he de fumar dos porros al dia per anar-me'n a dormir. Al temps em va vindre i em va dir, ja, i dic, ja per què? Per què he decidit ser policia?
0: Ah.
1: I clar, en la seva ment era com, no me casa ser policia,
0: I fumar-me porros per a dormir.
1: Això no vol dir que no hi hagi policies en consum, que ja...
0: A mi, pues clar.
1: Vale? En tot arreu, policies, bombers, metges, mestres, i me dona igual, vale? A tots podem tindre un problema d'addicció. Vale? Però esta persona va tindre que... O sea, va arribar aquest moment, no? Com a que va necessitar aquest moment de... Ostres, he pres la decisió perquè vull ser policia, ja, però jo no puc estar fumant i ser policia alhora. Vale? Llavors, ahí sí... Vas prendre la decisió, no? De tinc un per a què?
0: Tens una espenta.
1: Exacte, tinc una espenta i llavors sí, dono este pas. Vale.
0: Uh-huh. Marian, estaria així molt de rato.
1: Esto dona pa molt.
0: Dona per a molt. Continuarem parlant.
1: Continuït.
0: Anem a recordar on te poden trobar.
1: Val, nosaltres som ja en psicòlegs i en xarxes socials, ja en desicalcira.com.
0: Que ara no hem canviat les xarxes.
1: O sea, estamos en ello, a punt
0: estamos
1: ja. Estem a punt ja de treure la web, que ja esta setmana ja traguem web, ja en psicòlogos, el nou logo, nou nom, i ja en breu, ja en xarxes socials, ja començarem a canviar. Estem en transició, estem en una transició.
0: Perfecte. Que passes un bon cap de setmana.
1: Igualment, que vagi molt bé. Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Ens acostem a altres pobles. Perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
3: Perquè la nostra meta és arribar a tu, i tu ets el més important per a nosaltres, sintonitza cada dia la 107.8. Beautiful. Ràdio Pego. Deixa'ns arribar a tu.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer... Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.

cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Bona nit, estem a Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. Aquest és el programa Ferrando. Avui, músics clàssics europeus. Tema dimarts, 19 de maig del 2026. Set Fonts, himne a la Marina Alta.

Circuit de curses popular de la Marina Alta. Resultats de la cursa de Jesús Pobre. Atletes arribats a meta, homes i dones, 859. Dones, 245 classificades. Primera, Isa Ferrer Castell, veterana B del Llebeig de Xàbia, 36 minuts 27 segons, sobre 10 quilòmetres. Segona, Eri Yonamine, sènior femení de la Societat Deportiva Kamikazes, 38 minuts, 1 segon. I tercera, Àngela Lorca de Laite, veterana A, Club Deportiu Alfa, 39 minuts, 24 segons. Homes, 614 classificats. Primer, Paco López Hortolà, sènior masculí del Irún Calp, 31 minuts, 16 segons. Segon, José García Barragán, veterà B, del Llebeig de Xàbia, 31 minuts 24 segons. I tercer, Robert Harrison, veterà B, del Llebeig de Xàbia, 31 minuts 59 segons. Dorsal 19 de Pego, 11 participants. Primera dona, Sara Ruoff, veterana A, 53 minuts 16 segons. I primer home, José Llobell Serrat, 35 minuts 35 segons. El dissabte que ve serà la cursa d'Ondara. I també dir que este divendres 22 de maig el Quintet de Metalls al Vent obrirà el segon festival de Pego Jazz a la Casa de Cultura a les 8 de la vesprada. I anem al tema que ens porta avui. El programa d'avui és com un atrevit resum dels grans compositors europeus: Shostakovich, Beethoven, Wagner, Mozart, Verdi, Tchaikovsky. El segon vals de Dmitri Shostakovich, aquest vals és protagonista de la pel·lícula El gato pardo i és ballat per Burt Lancaster i Claudia Cardinale. També participa en aquesta pel·lícula Alain Delon. Així que anem a oir el segon vals de Dmitri Shostakovich.

La sinfonia número 5 en do menor de Ludwig van Beethoven, opus 67, fou escrita entre 1804 i 1808. És una de les composicions més conegudes de la música clàssica i una de les sinfonies més tocades, i és considerada una de les pedres angulars de la música occidental. Representada per primera vegada al Teatre an der Wien de Viena en 1808, l'obra va aconseguir per primera vegada la seva prodigiosa reputació poc després. Eta Hoffmann va qualificar la sinfonia com una de les obres més importants de l'època. Com és típic de les sinfonies durant el període clàssic, la cinquena sinfonia de Beethoven té quatre moviments. Comença d'una forma molt característica, curt, curt, curt, llarg, de quatre notes. Així que ara anem a oir de la sinfonia número 5, el tercer moviment, Scherzo Allegro, interpretat per la Sinfònica de Berlín i dirigida per Von Karajan. Sinfonia número 5.

La cavalcada de les Valquíries és el nom popular pel qual es coneix la peça introductòria a la primera escena del tercer i últim acte de la Valquíria, la segona òpera èpica de la tetralogia L'anell del Nibelung, composta per Richard Wagner. El tema principal de la cavalcada, el leitmotiv anomenat El passat de les Valquíries, va ser escrit pel compositor el 23 de juliol de 1851 i va acabar l'esborrany preliminar de la cavalcada en 1854. Com a part de la composició de l'òpera, l'orquestració de la qual va finalitzar completament per a finals del primer quadrimestre del 1856, justament amb el cor nupcial de Lohengrin. La cavalcada de les Valquíries era una de les peces més conegudes de Wagner. Ara interpretat per l'Orquestra Simfònica de Galícia, dirigida per Josep Pons, preludi la cavalcada de les Valquíries.

El rapte del Serrall és una composició dramàtica de to folclòric i popular amb diàlegs, cançons entre actes, música de Mozart i llibret de Gottlieb Stefani, adaptat d'altre llibret de Cristòfol Friedrich. Es va estrenar en Viena el 16 de juliol de 1728. Anem a oir, doncs, per la Real Orquestra Filarmònica de Viena, el rapte del Serrall.

Nabucco, de Verdi, es va estrenar a l'Escala el 9 de març de 1842 amb la soprano Giuseppina Strepone en el paper de Abigail. Strepone va esdevenir l'amant de Verdi i, passat molt de temps des de la mort de la seva primera esposa, l'any 1859 va casar-se amb ella. La vetllada va tenir un crescendo d'entusiasme, arribant a extrems delirants, al terme del va pensiero, quan tot el teatre es va aixecar de cop i, passats uns interminables minuts d'aplaudiment, es va concedir el bis. Anem a oir per l'Orquestra Sinfònica de Burgos i la Coral Federació Burgalesa, dirigides per Javier Castro Villamayor, Nabucco, va pensiero.

Caprici italià, opus 45, és una obra orquestral de Piotr Ilich Txaikovski. Va ser escrita a principis de 1880 i finalitzat a Moscou el 28 de desembre d'aquell mateix any. Txaikovski havia passat diverses setmanes de vacances a Itàlia entre 1879 i 1880, visitant els més bells llocs de la península. Va visitar Florència, Roma, Nàpols i Venècia, escollint una mica de cadascun d'aquests llocs. Va escriure en aquells dies a la seva amiga Nadeska Bonmek com va quedar encantat amb aquells llocs on no hi havia ni pluja ni neu, estant en llocs mai somiats, la música, balls, festes i tot envoltant per un bell paisatge sempre il·luminat pel sol. Aquesta pàgina descriu la música, l'emoció, la calidesa de la gent, les vacances de Nadal. En aquesta brillant composició, amb una durada de 15 minuts, són diversos els temes populars del folclore italià exposats a una peça brillant. És l'homenatge que Txaikovski volia fer a un país on va ser rebut amb alegria i afecte. Amb aquesta última composició, Capricci italià, ens acomiadem fins al dimarts que ve. Pues anem a oir per l'Orquestra Simfònica de Galícia, dirigida esta vegada per Jesús López Cobos, Capricci italià.

0: pedarba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta, fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: mujer libre.
1: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
2: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
3: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
2: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, Com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Ens trobem just en l'equador de la setmana. Ens trobem a dimecres 20 de maig del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts i nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical. Per supost, un dia més, com cada dia, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. 3 horetes per gaudir de grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables, veus que han fet història i cançons que han deixat petjada en aquest món musical. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem disfrutant d'un grandíssim quartet de germans a colop entre la música pop i la del jazz. Ells van deixar una gran petjada, sobretot en el que va ser la dècada dels anys 50-60. Ens quedem avui gaudint dels Ames Brothers i a més recuperem una balada romàntica en la qual doncs la història d'aquesta melodia d'amor conta la història de que un amant estranya profundament a la seva parella i li demana a un pardalet que li porte una serenata i la seva cançó romàntica a lo que és la part de la finestra de la seva estimada per a convencer-la i tornar-la poder veure-la de nou. Però nosaltres avui, com havíem dit, ens quedem gaudint d'una preciosa balada amb una gran història d'amor. Any 1957, Ames Brothers i aquesta melodia d'amor. Comencem.

Melody d'amor, com havíem presentat aquesta melodia d'amor amb la veu d'aquesta quarteta de germans, els Ames Brothers. I de l'any 57 a l'any 58, en aquesta ocasió ens anem amb un famós èxit del rock and roll. Una forma animada de descriure un pardal de ploma roja que canta, balla i es balanceja al ritme de la música. Exactament, ens quedem situats a l'any 1958 amb el famós cantant estadounidense Bobby Day. I a més recordem aquest Rockin' Robin.

Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I de la veu de Bobby Darin, ens anem ara ràpidament a gaudir de la veu d'un grandíssim cantant italià. Una cançó, tot un clàssic italià que va ser popularitzat per Toni Dallara en l'any 57. Nosaltres ens quedem en la versió del 59 i amb la veu de Domenico Modugno. A mi recordem i escoltem aquesta famosa Come Prima, Com Abans, Como Antes.

Un gran clàssic de la música italiana, com havíem presentat a Sista BM, escoltant aquest famós Come Prima amb la veu de Domenico Modugno. I ens situem ja en la dècada dels 60, exactament a l'any 1961, amb la veu de Harry Clarence Frogman. Amb aquest gran artista del Ryan Blues, escoltem aquest tema romàntic que celebra l'amor profund, la companyia i l'alegria d'estar en una relació senzilla i corresponguda. El tema Just My Baby Hum.

0: El número premiat del sorteig de l'11 és...
1: Moment per saber i conèixer aquest número premiat del Copa de la 11 celebrat en la jornada d'ahir dimarts de 9 de maig. Va ser el 35.271 de la sèrie, el 31. Repetim. Número premiat en la jornada d'ahir en el que va ser el cupó de la 11 va ser el 3, 5, 2, 7, 1 de la sèrie 0, 3, 1. Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. Moment ara per escoltar i donar pas a un dels pioners del twist. Exactament, ens quedem gaudint i escoltant aquest tema, tot un clàssic del rock and roll dels anys 60. Una manera única de poder celebrar la diversió, la joventut i el ball. Dancing Party, amb la veu del gran Chubby Checker. Yeah, yeah!

I després d'haver gaudit del rei del twist, entrarem ràpidament amb el pop yeye d'aquesta grandíssima cantant francesa que doncs, també va cultivar grans èxits durant la dècada dels 60. Exactament, ens quedem situats en el 64. Escoltant a Ria Bartók i

I seguim amb més bona música, i en aquesta ocasió ho fem escoltant una cançó que va estar escrita per uns italians, no sé exactament, un tema original de Jimmy Fontana i Franco Magliacci, popularitzat mundialment en l'any 71 amb la veu del grandíssim José Feliciano. Exactament, nosaltres avui ens quedem gaudint d'aquest gran clàssic que reflexa el sentiment universal dels migrants a l'extranyar la seva terra. Ens quedem situats en el 71 amb el tema... ¿Qué será?

0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza, tanto amore, sole, pizza, amore, caracol.
0: I des de Radio Pego ens situem ara l'any 1973 amb la veu d'un grandíssim cantant espanyol. L'asturià Juan Pardo arribava en eixe any amb el tema... La meva guitarra és una oda a l'aïllament de l'artista, on la música és, és el seu únic confident. La música i la seva guitarra, per supost. Com havíem dit, Juan Pardo, any 1973, My Guitar.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, d'aquesta dimecres 20 de maig. I és que el satèl·lit ens mostra de nou una façana mediterrània pràcticament sense núvols, amb estabilitat absoluta i un oratge que ja fa olor a estiu. La jornada d'avui, doncs, ve marcada amb un ambient ben assolellat, tranquil, pràcticament a tot el territori, amb l'excepció d'algun ruixat molt puntual a les Pirineus catalans, lluny de nosaltres durant esta vesprada. Les temperatures baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus a les comarques centrals del territori valencià, però això no evitarà que continuï fent calor, eh? En general, les màximes es mouran entre els 26-30 graus en moltes zones, mentre que els valors més elevats tornaran a aparèixer cap a l'interior del sud d'Alacant i la zona de Lleida, on es podria assolir de nou els 32 graus de màxima. Les mínimes encara són fresquetes, sobretot a les zones interiors, amb registres pròxims als 5 graus en punts més freds. Però el litoral ja comença a notar aquesta sensació més pesada, més calorosa, a finals d'aquesta primavera, amb mínimes que en alguns punts es mouen entre els 19 i 20 graus de mínima, estem parlant. I tots sabem que quan les nits doncs, no baixen d'ahir, dormir i descansar ja ens costa una barbaritat. De cara als pròxims dies, doncs poques novetats. L'embossament d'aire fred que es contàvem en els últims dies i que s'observava encara el cap de setmana, finalment sembla que es quedarà lluny de nosaltres. Així que l'oratge estable i calorós continuarà dominant tant el que queda de setmana com bona part de la pròxima. Aleshores, ara sí que els diem que molta precaució amb aquesta calor, sobretot en les hores centrals del dia, perquè ja comença la cosa de veres i ja sabem que el sol hi ha que evitar-lo.
2: Amor, amor. My love.
3: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
1: I des del nostre Despertino seguim amb la música espanyola, en aquesta ocasió disfrutant de la mà d'un duo, un duo espanyol, amb una cançó d'amor passional i obsessiu. Ens quedem situats a l'any 1974, Las Grecas. Te estoy llamando locamente.

Quina meravella, eh? Ahí estàvem escoltant a les greques amb el tema te estoy llamando locamente. I del 74 al 75 arribava Paco de Lucía amb la cançó Entre dos aguas. El títol d'aquesta cançó doncs fa referència al Algeciras, la seva terra natal situada entre les aigües del oceà Atlàntic i el mar Mediterrani. Musicalment doncs representa la fusió innovadora entre els nous ritmes. Entre dos aguas, Paco de Lucía.

0: your kiss.
1: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
0: Whatever it's got a lot.
1: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
0: Just like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
1: I des de Ràdio Pego ara ens anem ràpidament a disfrutar de la veu d'aquest cantant argentí de música pop i grans balades. En aquesta ocasió amb un clàssic de la música llatina. Amb Donald, recordem el tema D'on vas, chiquita bonita.

Hai escoltat aquest grandíssim músic, poeta i cantautor italià, Claudio Baglioni, amb el tema Solo, i nosaltres avui piquem punt i final a la nostra selecció musical d'aquesta primera hora. Tanquem la dècada dels anys 70 amb Iva Zanicci, amb aquesta grandíssima veu italiana. Diem adeu escoltant el tema Para vivir un gran amor.

Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego. Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

Així nosaltres hem arrencat en aquesta segona hora. Són exactament les 9 i 5 minuts. Era la veu de Adam Ant, el qual recordàvem amb un tema del 82, de Goody Two Shoes. Nosaltres seguim amb més bona música. I després del gran èxit que va rebre en el 82, com havíem presentat a Downtown, ens anem a escoltar a Genesis. Arribaven en el 83 amb That's All.

Any 1984, una locura interpretada per Rafael. Parla sobre un amor apassionat, però efímer. Tractant com una profunda indiferència i resignació. Una locura.

una locura. Ahí estem escoltant el gran Rafael amb aquest gran clàssic del 84. Del 84 al 85. Un tema popularitzat per el gran duo Sergio i Estivali. Una cançó que ens parla de desamor i de nostàlgia. I el seu refugi, l'alcohol. Cantinero de Cuba.

0: PEGO commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival PEGO Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEGO.
1: És música. És passió. És...
2: Moment per recuperar un clàssic del cantautor napolità Francesco Napoli. Una balada romàntica que convida doncs, a disfrutar de la nit junts, destacant que els millors moments de la vida es comparteixen en parella. Stay con me, queda't amb mi.

I estàvem escoltant aquesta gran veu napolitana, com havíem dit, Francesco Napoli, amb el tema Quedat amb mi, aquesta súplica que ens va presentar l'any 1986. Del 86 al 87, ens anem a disfrutar ara d'una cançó popular d'eixe any, amb la veu de Francis Gall, una versió que en el 2008 ens la va versionar Kate Ryan. És un homenatge a la legendària cantant del jazz, Ella Fitzgerald. Aquesta cançó, L-L-L-A, significa ella ho té tot, celebra el talent natural, la veu i el carisma d'aquesta grandíssima cantant dels anys 60. Ens n'anem a gaudir d'aquest gran clàssic, aquest gran tema, com havíem presentat, de Francis Gall. L-L-L-A, ella ho té tot.

No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego. I des de Ràdio Pego passem a escoltar un tema poderós del pop and rock. Una cançó carregada de forta càrrega eròtica. Una oda de desig, de domini, de passió desenfrenat entre dos amants. Más i más, la unió.

0: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible, que pensen totes i tots. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
2: Seguim, continuem disfrutant d'aixòs grans clàssics dels anys 90. En aquesta ocasió ho fem disfrutant d'un tema emblemàtic de la gran banda catalana Sau. Un tema que compartix junt a la grandíssima Luz Casal. Vaig per tu, això sonava l'any 1992.
3: Caiguda del cel.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: Moment ara per gaudir d'una gran himnea de l'optimisme i la búsqueda de la felicitat. Ens quedem avui disfrutant dels Cranberries. Ai, 1993 anaven amb Dreams.

0: up more than we're making love.
1: Momento ahora per recordar una poderosa balada del rock. Una cançó que explora, doncs, aixòs alts i baixos emocionals. Crazy, Mason Aerosmith.

0: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
1: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

Una cançó que ens parla d'eixa entrega absoluta, d'eixa passió, d'eixa sentit d'eternitat, d'estar al costat d'eixa persona estimada. Un amor tan intens i profund, eh? Així estem disfrutant de la veu d'Enrique Iglesias, experiència religiosa.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I des de Ràdio Pego nosaltres avui arribem a les 10 del matí vivint la vida loca. Anem a viure al límit. Però també el parla doncs, d'aixes possibles conseqüències. Black cats and voodoo dolls. Que pot arribar a tindre doncs, quan dius la vida tanta a lo loco, no? Nosaltres ens quedem avui situats a l'any 1999 amb la veu del grandíssim puertorriquen Ricky Martin, i habéis recordant aquesta Living la vida loca.

0: Quinta des de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la gincana popular de la fira. La trobada de quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè ven en port.
1: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
0: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
2: Viu la música a Radio Pego.
0: Arrenquem en aquesta tercera i última hora d'avui. Exactament són les 10 del matí. Ens anem a gaudir d'un gran himne de resiliència i esperança. La cançó ens parla d'un home que perd totes les seves posicions materials i les seves comoditats, però que a pesar d'això aconsegueix el més important: alegria, bellea i la gràcia en el món que el rodeja. Beautiful Day, U2, YouTube. The traffic is stuck.

I del 2000 al 2003 entrarem amb una cançó que ens convida doncs, a oblidar-nos de les preocupacions, de trencar amb les tradicions i deixar-se portar per el ritme. Un ritme per gaudir, disfrutar del moment i passar-ho bé. Let's get this started amb Black Eyed Peas.

0: running.
1: Radio Pego. Música.
2: Moment ara per gaudir d'un tema que transmeteix que el valor d'una persona i l'amor verdader doncs, no depèn de les riques, la fama o les posicions materials. Així ens ho cantava Timberline. Yeah. Així sóc jo. Això sonava el 2007.

Des de l'àlbum Després de tot, els hi arriba aquesta gran banda catalana. Ells són Leds, arribaven el 2010 i ens presentaven a ritme de música rockera, aquest Et Sento. Les 10 i 18 minuts d'aquest dimecres 20 de maig, nosaltres seguim viatjant a través de la música, moment ara per escoltar el grandíssim cantant extremeny, rumberi rockero. Ens quedem avui escoltant a Hueco, amb un himne que combina una doble intenció. Per un costat tenim un tema vitalista sobre la passió i la connexió emocional, i per l'altre, un manifest solidari i benèfic. Dame vida!

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: So 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
0: Ens situem en el 2012 per gaudir i rescatar el tema que el va donar a conèixer. D'ahir va arribar la seva gran fama, Pablo Alborán, Echado de Menos. Una cançó nostàlgica, una cançó que ens parla doncs, d'eixe amor, eixa connexió emocional que persisteix a pesar de la distància o del temps.

te he echado de menos, como habían presentado el exitoso tema de Pablo Alborán. El 2012 al 2015 entraré más rápidamente a aquest grup espanyol com son coneguts com El Viaje de Elliot, un grup valencià que narra la història d'una relació amorosa tan intensa com destructiva. Nosaltres avui ens quedem amb ells, recordant-los amb el tema Morena.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Les 10 i 32 minuts, seguim viatjant a través de la música. In Common, en comú, és el tema que nosaltres rescatem avui d'Alicia Keys, un tema que es va presentar al 2016, i una cançó que ens parla sobre com tenim nosaltres també les nostres pròpies imperfeccions i problemes compartits que de vegades connecten o desconnecten. Hi ha que normalitzar-ho. Perquè, de fet, tots tenim eixos defectes i també ens confundim en les relacions. Ningú és perfecte. Això és el que tenim en comú, els humans. Alicia Keys.

0: Fantàstic tema, el que hem escollit recordar de la mà del grup Animal. Si tot va bé, una cançó que ens va presentar el 2018. Una cançó que estava inclosa dins de l'àlbum La Melodia del Foc.
1: Hi ha una llum especial en esta terra. No ve el sol. Ve de les persones, des que acullen, guien o cuinen. És la llum que fa brillar un model de turisme sostenible. Que pensen totes i tots. Turisme. Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de Recuperació. Generalitat Valenciana. Govern d'Espanya.
2: Estàs a la 106.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
0: I des de Radio Pego passem ara a disfrutar d'un tema que centra en la traïció i l'engany, el dolor, la pèrdua i l'arrepentiment. Una balada romàntica interpretada per Edurne junt amb la veu de Carlos Baute. Demasiado tarde.

es demasiado tarde, y como habían presentado una balada romántica pop de Edurne y Carlos Baute. Entrarem ara a situar-nos amb un tema que ens va presentar Elton John i Years and Years en el 2021. Exactament, es tracta d'un tema original dels Pet Shop Boys del 87, una aclamada producció que narra la vida d'un grup d'amics homosexuals en Londres durant aquesta dècada dels anys 80, que van estar marcats per l'estigma social i la devastadora crisi del SIDA. It's a shame, és un pecat.

0: grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
1: Radio Pego. Sempre

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Nosaltres ens ha arribat el moment de ficar punt i final, d'acomiadar-nos amb una gran veu espanyola. Exactament, ho fem escoltant el jove artista gallec Javi Chapel, considerat una de les veus més prometedores de l'indie pop rock espanyol. Exactament, nosaltres avui el recordem amb una cançó que ens va presentar el 2025, una cançó que tracta del xe amor des d'una perspectiva apassionada i eufòrica. Amb el gallec Javi Chapel i el tema Comerte la boca, diem adeu. Adeu, però ja sabeu que és un fins demà, que com sempre puntuals tornarem a estar així en el despertino de Ràdio Peu, en l'essència punguita de l'FM a partir de les 8 del matí, i que ara us deixem en bona companyia i, per supost, bona música. Arriba el tramvia en Carolina Ferrer, que us acompanyarà amb les grans novetats musicals fins a arribar a la una. Tu i jo, demà ens tornem a escoltar. Sigueu feliços, ciao!

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort. Ni me altera, tu puna, ni me altera. Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
3: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
4: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 NFM.
5: El tranvia de Ràdio Pego.
6: Lo millor de l'actualitat musical
7: amb Carolina Ferrer.
5: Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego.

Molt bon dia. Què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. Esteu escoltant Radio Pego 107.8 NFM, qui vos parla, Carolina Ferrer. Dimecres 20 de maig de 2026, ara mateix les 11:07 minuts del matí, comença el viatge amb el tramvia per tot arreu del món per escoltar els números 1 del moment i repassar les novetats que van arribant ací. Novetats que són moltes i de cara a l'estiuet, este bon horatge, la primavera, hi ha molt de moviment musical, així que anem a començar, que hi ha molta feina per davant. Dani Corbalán. Escoltes la seva música i sembla que estigues en una altra època, en una altra dècada. I això ens encanta. She Broke Me, amb ell comencem, és una de les seues novetats. I és un tema important així, el tramvia. Ella em va trencar, Dani Corbalán.

Puja al tramvia de la 107.8, Ràdio Pego. Música actual. El tramvia.

Stay Love, el tema que acabem d'escoltar el podeu trobar en el nou treball de Lewis Capaldi, Survive. I ens anem a Lux, on està esta relíquia, Rosalía.

FLOA, sí, tenim este single que és un èxit absolut i s'anomena Liquid. D'un èxit a un altre, però canviem de registre. La bachata està molt de moda, de nou, i Romeo Santos i Prince Royce s'han unit per a fer un àlbum en conjunt. Este és el seu èxit, Dardos.

És prou fàcil reconèixer la música de Meghan Trainor, el seu estil inconfusible, està també en este àlbum Toy With Me. I la cançó que acabem d'escoltar, Shimmer. Música amb purpurina, que diu ella. Quédate conmigo hasta el amanecer, lo nou de Bombay.

Escoltàvem a Manuel Carrasco amb La sombra d'una higuera, que bé s'està, ahí baix. I ara tenim a Marunfa, que acaba d'estrenar single i que sona, diuen, als inicis de la banda, Heroine.

Sandra Monfort i Ferran Junts, Manifàcer, es diu este èxit. Olivetes i cacaues i la pandereta. I Milky i David Guetta ens portaran a les 12 del migdia amb este tema anomenat Just the way you are.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Quintades de Pego 2026. Dos dates importants. Fins el dilluns 25 de maig està obert el termini per a inscriure's a la Gincana Popular de la Fira. La trobada de Quintades serà el dissabte 20 de juny i enguany avisen des de l'organització que cal preparar-se bé perquè venen fort.
3: Ni me altera, tu puna, ni me altera.
2: Els quintos i les quintes d'este 2026 presenten Garito, una possibilitat a la que es pot apuntar qualsevol quintada. Tota la informació la trobeu a les xarxes socials d'InfoJove Pego.
4: Pego commemora el Dia Mundial dels Museus programant el segon festival Pego Jazz, una proposta que naix per a donar vida als espais expositius de la Casa de Cultura. Tres vesprades per deixar-se portar pel ritme, la improvisació i el talent de grans formacions en un entorn únic com és el pati de la Casa de Cultura, a partir de les 20 hores amb la següent programació. Divendres 22 de maig, Quintet de Metalls al Vent. Dissabte 23 de maig, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Diumenge 24 de maig, Suite Moderna Quintet de Jazz. L'entrada és gratuïta fins a completar l'aforament. Tres vetllades diferents, plenes de cultura i bona música. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
5: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: El tramvia en Ràdio Pego. Èxits del panorama musical. Amb Carolina Ferrer.

Si hem començat segona hora de tramvia, tenim Palette, Jenny, Boys, Noise, Dràcula. Una cançó que en aquests moments sona moltíssim per tot arreu. I una noveta que anem a presentar-vos. Shakira i Burna Boy. El tema que escoltem s'anomena Die Die.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

U2, In a Life, des de l'àlbum Easter Lily. Ja sé, tenim el nostre, dic nostre, Xina en gran, Quinto, el nou tema, Yum.

0: Juan Magán y Omar Montes amb este superhit anomenat Ayer la vi.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

Alex Warren, Fever Dream, també un tema que està en llistes i està molt ben posicionat, com era d'esperar. Álvaro de Luna, estrenem single de l'artista Hasta el amanecer.

rescatant temes d'altres dècades, Milky David Guetta, Just the Way You Are. Un dels hits del moment s'anomena Bon Bon i és de Capo.

El bombón de capo que sona molt i més que sonarà, ja veureu com aguanta hasta l'estiu. I tot i que enguany Espanya no ha anat a Eurovisió, hi ha una guanyadora i és ella, Dara, amb el seu Bangaranga.

Dos minuts i mig han necessitat per fer un hit dels Joe End of Beginning, el tema que, és com, que hem escoltat. I ens anem al treball Luz, fantàstic el treball d'Antoni José. Esta cançó es diu La canción de nuestro baile.

Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. I la sense Covid del teu dial.

0: Dead.
1: Ha estat un èxit immediat, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I així tenim a Kiara. Aquesta cançó que escolteu de fons s'anomena I Don't Stop.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

Sempre sorprenen, la veritat. Muse, Be With You, és el seu nou single. Arribem a la una de Si No Res amb Xinova, el dia que murieron las canciones.

0: És la una.
1: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Avui té dia de vaga indefinida a l'educació, avui també amb manifestació de el personal mèdic que està reclamant al Ministeri tindre el seu propi conveni. I això passa un 20 de maig, dimecres, però repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Vuitè dia de vaga, com dèiem, els sindicats consulten el personal docent sobre l'última oferta presentada per Educació. Han demanat una resposta massiva per saber si s'accepta o no la proposta de conselleria. A les 3, STPB, Comissions Obreres i UGT faran un primer seguiment i decidiran si acudixen o no a la taula de negociació convocada per a esta vesprada a les 5. Una cita a la que els ha convocat Educació després de presentar ahir una nova proposta de millores que considera definitiva, emplaçant els sindicats docents a dir oui si accepten o no aquest acord. Les jornades de sobirania alimentària obrin la mirada a la Marina Alta. Este dijous, demà, 21 de maig, té lloc la quarta sessió de la iniciativa organitzada per Pego Viu i comptarà amb un ampli ventall de productors lligats a la terra de distintes poblacions de la comarca perquè aporten les seues experiències. I també parlarem de turisme, perquè per tercer any consecutiu alumnes del grau que té la Universitat Politècnica de València al seu campus de Gandia visiten Pego per fer, en certa manera, treball de camp sobre la gestió pública del turisme.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: Comencem per aquesta vaga indefinida de l'ensenyament públic que arriba al seu vuitè dia. Des de les 9 del matí, els afiliats i les afiliades dels sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT, però també de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià, el col·lectiu Docents en Lluita i els sindicats CNT, CGT, COS i CSO poden contestar a un formulari sobre l'acceptació o no de l'acord presentat ahir per la Conselleria d'Educació. En acabar la reunió d'ahir dimarts, la responsable d'Educació d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona, avançava que la nova proposta presentada la continuen considerant insuficient. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Andel, exposava a tot el personal docent concentrat a les portes de la conselleria que a partir d'aquest moment els tocava a ells i a elles decidir si se signa o no l'acord.
2: Última mesa de negociació amb un document definitiu per part de la Conselleria d'Educació. UGT ha traslladat des del primer moment que li pareixia insuficient. Sí que és veritat que han adjuntat algunes propostes que hem fet, però continua sent insuficient.
3: El document que tenim ara sí en paper és ja l'última, és el definitiu. Val? Per tant, ara vos toca a vosaltres. Què vol dir això? Nosaltres, la nostra proposta és que ara penjarem i vos farem arribar per xarxes com siga el document escanejat, perquè en fotos és un rotllo. Volem que se l'estudieu en calma, que el mireu i que demà, si és possible, convoqueu assemblees en els vostres centres. Estigueu de vaga, que estem de vaga, analitzeu bé el document, debatiu-lo, discutiu-lo i obrirem un formulari per a que cadascú vote si està d'acord o no està d'acord en la proposta. I també vos preguntarem si esteu d'acord, per què esteu d'acord, que ens interessa saber-ho, i si no esteu d'acord, per què no esteu d'acord, que també ens interessa saber-ho, no? I també hem de ara també veure si la gent majoritàriament diu que sí, doncs òbviament haurem de desconvocar la vaga. Si la gent majoritàriament diu que no, haurem de mirar si continuem vaga indefinida o fem una altra, replantegem o el que siga.
0: Una última proposta de millores que Educació considera definitiva. És per això que avui dimecres ha tornat a emplaçar sindicats docents a una nova reunió de la taula de negociació. Serà a les 5, com hem dit. En esta cita han de pronunciar-se sobre si l'accepten o no. Assegura la consellera Carmen Ortí que l'oferta que han traslladat als sindicats docents és la més ambiciosa de la història, assenyalant que és una inversió com abans mai s'havia fet. Afegeix que estan intentant per tots els mitjans que els sindicats puguen valorar-la de manera positiva.
4: Este Consell ha complit. Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. L'hem posat damunt la taula i hem intentat per tots els medis, estem fent-ho, que els sindicats puguem valorar-la de manera positiva. És una inversió, com abans mai s'havia fet, i nosaltres ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
0: Des de CECIF, el president d'Educació a la Comunitat Valenciana, José Seco, considerava que amb el nou document presentat ahir, la conselleria el que fa és tornar a la casella d'eixida i això vol dir que s'ha de tornar a consultar el document. Coincidia a assenyalar que la nova proposta incorpora algunes millores.
5: Es que volvemos a la casilla de salida porque tenemos un documento modificado en el texto y por lo tanto tenemos que llevarlo otra vez a consulta. Nosotros en nuestra organización tenemos el comité ejecutivo y por lo tanto ya está convocado para mañana por la mañana para estudiar esta nueva propuesta. Inicialmente esta propuesta tiene algunas mejoras. Tiene una mejora fundamental que nos está pidiendo los asociados simpatizantes, pero también el colectivo general de docentes de la Comunidad Valenciana, que es una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas. Sabéis que las plantillas firmamos un acuerdo, ese acuerdo el segundo año no se aplicó porque se denunció por parte de la Consellería y ahora tenemos el compromiso en este escrito, gracias a vuestro acuerdo, gracias a la propuesta de CESIF Educación Comunidad Valenciana, de un calendario. A partir de ahí pues tenemos que estudiar todo porque el tema de la formación en valenciano para los docentes ha sido eliminado del escrito. Nosotros nos encontrábamos cómodos con esa formación porque entendíamos que íbamos a poder ayudar a los docentes a un conocimiento, pero también a una pedagogía a la hora de cómo impartir las clases en valenciano si ya hace falta. Y esa parte, si me permitís la expresión, nos duele. Pero bueno, nosotros vamos a volver a estudiar esta propuesta y vamos a ver qué es lo que decide nuestro comité.
0: I des del sindicat AMPE, la seva vicepresidenta, Paloma Martínez, apunta que l'esperit ha de ser el de desbloquejar esta situació aconseguint els màxims possibles de millores en les condicions laborals del professorat i el sistema educatiu.
6: Nosotros continuamos valorando esa propuesta. Estamos citados mañana a las 5 de la tarde y acudiremos aquí con la valoración que nuestros órganos de gestión hagan sobre ese acuerdo. Y lo que queremos, pensamos que tiene que ser el espíritu, es el de desbloquear esta situación consiguiendo los máximos posibles de mejoras en lo que son las condiciones laborales del profesorado y del sistema educativo. Esa es la impresión que tenemos. La impresión es que esta situación ha llegado a este punto, que esta situación hay que de alguna manera desbloquearla porque los propios docentes que estamos en esta situación pues lo estamos reclamando y lo que pedimos es voluntad por parte de todas las partes que estamos aquí implicadas.
0: Des de la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià han analitzat l'última proposta presentada per Educació i han conclòs que la conselleria ha acceptat totalment dos de les propostes presentades pels sindicats docents, 5 de manera parcial, en 12 no garanteix la seva aplicació i hi ha 21 propostes que no ha inclòs en el nou document presentat. Este matí a les 11 s'ha convocat una nova concentració a les portes de la Conselleria d'Educació i al recinte no cabia ni una agulla de tant tanta gent que hi ha acudit. També s'han produït concentracions o manifestacions en altres municipis, com per exemple Gandia, per a mostrar que l'educació pública està de dol. De fet, ahir a la vesprada, aquesta demostració tenia lloc a Xaló, amb docents i famílies protagonitzant un seguici fúnebre amb tabuts i el negre com a mostra de dol barrejat amb el verd, que és el color de la lluita de l'ensenyament públic. Un seguici fúnebre que va acabar davant del cementeri de Xaló. Paral·lelament, este matí, equips directius de la Marina Alta s'han reunit per analitzar la situació i estudiar els passos a seguir si esta vesprada no se signa l'acord amb Educació. I és que continua sobrevolant la possibilitat de dimissions en bloc dels equips directius. Pel que fa a la formació professional, també avui ha esclatat davant l'abandonament d'Educació i reclamen la dimissió del director general, Armando Martí, per la seva passivitat, inacció i absència total de defensa de la formació professional pública. Denuncien, entre d'altres, l'acomiadament de 400 professors durant este curs i lamenten que la conselleria els tracta com a un element decoratiu en la negociació per la vaga. Pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'educació pública a Pego, avui la mitjana se situa en el 38,31%. Per centres ha sigut la següent. Al CEIP Ambra, un 47,6% del professorat del personal docent educatiu ha fet avui vaga. Al centre Carolina Sala ha estat un 23,81% del personal docent el que ha secundat la mobilització. Al CEIP Rosalia Bondia, un 40% del personal docent ha secundat la vaga. I a l'IES Enric Valor, el 41,86% del professorat s'ha sumat a la vaga. Recalquen des d'este centre que hi ha un alt nombre de serveis mínims perquè recorden que tot el professorat de segon de batxillerat està obligat a acudir al centre sempre que hi hagi qüestions relacionades amb l'avaluació i això impedeix que el percentatge de vaga siga major. En general, als claustres dels centres públics de Pego, l'ànim que regna està apagat, és de cansament i decepció per falta de respostes reals per part de la conselleria entre el personal docent. Ens diuen que no veuen el final i més quan el document presentat per Educació continua lluny de moltes de les reivindicacions presentades per a millorar el dia a dia dels centres educatius públics. Per tant, la proposta definitiva d'Educació es percep als centres de Pego com a insuficient o sense compromisos clars. No obstant això, deixen també clar que claustres com per exemple el de CEIP Ambra continua unit i compromès amb la defensa d'una educació pública de qualitat i amb el benestar de l'alumnat.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: La producció de proximitat torna a ser protagonista a Pego en la quarta sessió de les Jornades de Sobirania Alimentària organitzades per Pego Viu. En este cas, obrint la mirada a la comarca per ser fidels al títol general de les jornades. A la Marina Alta ho tenim tot. Maria José Sala, secretària de Pego Viu, ens avança continguts.
7: Este dijous 21 de maig a les 6:30 continuem en la quarta jornada de sobirania alimentària que hem organitzat des de Pego Viu. Estarem, com en les altres jornades, en els salons tallers de la Biblioteca Carmen Alemany i en este cas tindrem a participants de la comarca de la Marina Alta. Cada un d'ells ens explicarà el seu projecte, per què vam decidir posar-lo en marxa i com està funcionant i quins beneficis poden portar igual a la comarca que a la sobirania alimentària.
0: Concretament, demà dijous, a partir de les 6:30, a eixa sala Estellers de la Biblioteca Municipal es parlarà de blat, d'oli, d'agroecologia i de productes que busquen simplificar la cuina diària.
7: Tindrem Andreu Costa, de Bla de la Marina, que ens explicarà el projecte de tornar a fer blat en la zona de Jesús Pobre i la zona de Dénia, i el seu projecte de la cervesa de Gatera. Tindrem Héctor Carrió, que ens explicarà el seu projecte d'olis i vins de la seva marca Alto Sud. A José Biceto, d'Agricologia, que té projectes d'agricultura ecològica i també de projectes en l'escola per a ensenyar a xiquets l'agricultura. I també tindrem a Jaume Mora, que té un projecte que es diu La Penya Labs, que el que fa són delicatessens en la garrafa i l'exporta fora de si a altres fronteres fora d'Espanya. Veu quatre projectes molt interessants i que ens poden obrir la ment per a poder funcionar i treure-li rendiment a les nostres terres i no quedar-nos estancats i deixar-les ermes. Així que vos esperem el dijous 21 per a conèixer els seus projectes i posar en marxa el que nosaltres tinguem en el cap.
0: Quatre projectes, com deia Maria José Sala, que tenen com a punt de connexió la comarca, l'ecologia i la terra, exemples que poden inspirar futures iniciatives.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I també contem que per tercer any consecutiu alumnat de l'assignatura de gestió pública de turisme que s'imparteix en el grau de turisme que ofereix el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València han visitat Pego. Així, la tècnica de turisme, Mari Nieves Mayor, els ha donat les claus d'allò important del municipi i com donar-ho a conèixer. Després han tingut eixida de camp per comprovar la teoria prèvia. Ella mateixa ens ho explica.
8: Enguany és el tercer any que des de la Universitat Politècnica de Gandia ens demanen al Departament de Turisme fer una xerrada tècnica als alumnes de l'assignatura de Gestió Pública de Turisme, del grau de Turisme, i venen uns alumnes, en aquest cas enguany han vingut 18, i les hem fet una xerrada sobre la gestió turística de l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, de lo que és l'Ajuntament, la Mancomunitat. Hem vist tots els recursos turístics i després hem fet una visita guiada mirant tot el que és l'església, l'Ecce Homo, el centre històric, el que és el recinte emmurallat.

I el titular en l'oratge és estabilitat, perquè continuem amb molta tranquil·litat respecte a la meteorologia. De fet, avui fins a mitja vesprada podem tindre boirines que entrenyinen el sol, el cel en general, però no tindrem doncs cap sobresurt al respecte, i després doncs continuarem amb cel ras i aquestes boires es transformaran, podríem dir, en núvols d'evolució sense major importància. Temperatures avui que continuen altes, 18 graus de mínima hem tingut esta passada nit i arribarem als 28 graus de màxima. El vent estarà encalmat durant tota la jornada. Per a demà, dijous, tindrem el cel ras amb també vent fluix al principi de la jornada i després es calmarà. I temperatures molt semblants a les d'avui, 29 graus de màxima i 17 de mínima, una tendència que pràcticament es repetirà durant el que resta de setmana, en este cas amb divendres i dissabte, també diumenge, de cel ras, de vent fluix, de component est, nord-est, i amb temperatures entre els 18 graus de mínima i els 28-30 de màxima.

Això és tot per avui, però abans d'acomiadar-ne, recordar que esta vesprada a les 7 tenim cita amb les Horts Púrpures, avui amb l'emprenedora Arantxa Feliu Piera. Així que us emplace a que a les 7 sintonitzeu la 107.8 de l'FM si no la teniu en aquests moments sintonitzada, que confiem des d'ací que sí, que sigui així. Fins aleshores, que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà en aquest espai informatiu. Adeu.

0: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: Sense 7.8.

Sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

0: Ràdio Pego, la veu del poble.
1: Ens acostem a altres pobles perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

0: Comença en Llosa FM Perles de Música amb Vicent Xirlaque.
1: Benvingudes, benvinguts a Perles de Música, el programa de Llosa FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes, on escoltem cada setmana joies musicals d'avui, ahir i sempre. Així al micròfon, Vicent Xirlaque, i espero que gaudiu d'esta mitjoreta que anem a compartir de nou amb el nostre bagul de 1982, que ja estem acabant de traure tot el que hi tenim dins. Ja sabeu que tenim eixos programes on repassem els èxits de les llistes espanyoles de vendes. Primer, les de supervendes que recopilava la cadena SER, i ara ja hem arribat al moment de poder usar també les llistes elaborades pel propi lobby de la indústria discogràfica espanyola. Però això no passava encara en 1982, un any en què el cantant mexicà Luis Miguel comptava amb només 12 anys, però ja havia publicat el seu primer disc d'estudi, titulat Un Sol, un disc que comptava com a single principal amb el primer èxit del mexicà, este Uno más uno igual dos enamorados, que fou número 20 en la llista de supervendes en la tardor de 1982.

Luis Miguel va aconseguir un doble disc de platí a Mèxic i també un triple disc d'or amb el disc Un Sol, on s'incloïa este Uno más uno igual dos enamorados, sent també disc d'or al Brasil, ja que este àlbum tenia versió en portuguès també. Ja sabeu que a dins del Bagú, la banda dels èxits de les llistes espanyoles, també tenim els números 1 de la resta del món, però a voltes també se'ns cola algun disc per altres motius, com és el cas de la cançó que vos porte a continuació. I és que sol es va arribar al top 10 a Argentina, Bèlgica, Finlàndia i els Països Baixos, però és important perquè és l'últim single d'ABBA. Els canvis en les tendències musicals havien fet que els singles anteriors no els hagueren funcionat massa bé. De fet, en octubre del 82 publicaven el preciós i meravellós The Day Before You Came i si bé va funcionar prou bé en molts països, va fracassar en d'altres tradicionalment forts per al grup, com Espanya, on fou número 29, el Regne Unit, on fou número 32, i Austràlia, on no va passar del 48. Així que amb una cançó manifestament inferior, i ja sabent que era el final de la història del grup, doncs la cosa lògicament no va funcionar massa bé. Escoltem Under Attack, la coda de la carrera d'ABBA.

Under Attack, número 2 a Bèlgica, número 5 als Països Baixos, número 9 en Argentina, 19 a Espanya i 26 al Regne Unit. Un final agredolç per als ABBA. I d'un final anem a un principi, perquè ja fa uns programes vos deia que en este 1982 se separaven els Adamantians i el seu líder i cantant Adamant començava una carrera en solitari. Doncs així el tenim, precisament amb eixe single de debut en solitari titulat Goody Two Shoes, que és una expressió anglesa usada per a parlar d'eixes persones que són extremadament bondadoses, però no per la seva bondat intrínseca i perquè vulguen ser simplement, sinó amb la única intenció de presumir de com de bones persones i de meravelloses que són. Doncs partint d'això, el cantant anglès Adamant publicava el seu debut en solitari en 1982 amb esta cançó que critica la premsa britànica, que es veu que tenia certa obsessió amb el fet que Adam tinguera un estil de vida prou diferent al de la resta d'estrelles del rock i, per tant, sempre insinuaven que alguna cosa tèrbola havia de tindre. D'ahir que la tornada diga «No veus, no fumes, què fas?» Li segueixen subtils insinuacions. Alguna cosa deu amagar. Adamant, Goody Two Shoes, número 1 al Regne Unit i Austràlia en 1982.

Dèiem que la sempre terrorífica premsa britànica li tirava encara a Damant que alguna cosa fosca havia de tindre si no encaixava en el motlle prototípic de rockstar que bevia, fumava, es drogava, etc. Igual, el que havia d'haver fet simplement era versionar la nostra següent cançó, tot un clàssic, tot un prototip del rock. En 1975, el grup britànic The Arrows va escriure i publicar la conegudíssima I Love Rock and Roll, a mode de resposta al It's Only Rock and Roll, But I Like It, dels Rolling Stones. Eixe mateix any, la cantant estatunidenca Joan Jett va fundar el grup The Runaways, que se separaven en 1979. Llavors, va enregistrar el seu disc de debut en solitari, però no va aconseguir que cap discogràfica confiara en ella, així que va muntar el seu segell independent junt amb el productor Kenny Laguna, amb qui havia enregistrat el disc, i el va publicar. La cosa va funcionar relativament bé i per al seu segon disc va decidir versionar este I Love Rock and Roll que va descobrir a través d'una actuació televisiva dels Arrows quan estava de gira pel Regne Unit en 1976.

I Love Rock and Roll de John Jett and the Blackhearts, número 1 als Estats Units, Austràlia, els Països Baixos, Suècia i el Canadà, on fou el single més venut de 1982. També fou número 3 al Regne Unit, número 4 en França o número 6 en Alemanya. Unes xifres manifestament superiors al que van aconseguir els seus artistes originals, The Arrows, en 1975. I anem a seguir amb més grups estatunidencs perquè ara ens visita el col·lectiu BB&Q Band, unes sigles que signifiquen Brooklyn, Bronx and Queens Band, tres dels cinc grans districtes de la ciutat de Nova York i llocs d'on provenien els membres del grup. Format en 1979 per l'empresari i productor Jacques Fred Petrus, el seu col·laborador habitual, el músic italià Mauro Malvasi, el cantant Ike Floyd i el baixista Paris Ford. Posteriorment s'hi afegirien nous membres i se n'anirien altres, però sempre després del seu debut, que és el que ens interessa avui, i és que en 1981 este col·lectiu debutava amb el disc de Brooklyn Bronx and Queens Band i el seu single On the Beat, número 3 en la llista de música de ball dels Estats Units, número 10 en Bèlgica i a principis de 1982, número 13 en Espanya.

I arribem al final del programa per esta setmana amb Stars on 45. Ja hem tingut en diverses ocasions recentment al programa este projecte neerlandès que feia popurris de cançons i va llançar tota una febre del popurrí que va fer que, per exemple, el single Las Leandras del disc Zarzuelas de Luis Cobos liderara la llista de los 40 principales en juliol d'este 1982. Crec que no pot haver un cas més evident de discogràfica subornant una emissora de ràdio que eixe. Però bo, ho acceptarem. No sé com ho acceptava la gent llavors, però bé, en fi. El cas és que l'èxit d'estos Stars on 45 ja anava defallint, tot i que aconseguiria resistir encara fins a 1983. Però estem en un any abans, en el 82, quan el projecte publica el seu tercer àlbum, The Superstars, d'on van extraure el single Stars on Stevie, amb un popurrí de cançons de Stevie Wonder, que va arribar al número 6 als Països Baixos i Bèlgica, al número 10 a Irlanda, al número 13 a Espanya i al 14 al Regne Unit. Així que amb este Stars on Stevie ens acomiadem fins la setmana que ve, amb una nova entrega de Perles de Música on ja tancarem definitivament el nostre bagul de 1982. Ja ho tenim bé. Una salutació de part de Vicent Xirlaque. Adeu.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Musicografies. Un espai de Ràdio Riba Roja per a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Avui en Musicografies, la primera part de Michael Jackson.

Michael Jackson va néixer en Gary, Indiana, el 29 d'agost de 1959. Son pare va ser membre del grup de música The Falcons i va tocar com a guitarrista. A sa mare també li apassionava la música i solia tocar cançons country junta amb les seues germanes. D'esta manera, Michael Jackson i els seus germans, molt influenciats pels seus pares, van ser aficionats a la música des de molt xicotets. Ja en 1963, Michael Jackson va demostrar les seues condicions especials per a la música i va cantar un tema de la sèrie Sonrises i Làgrimes. D'esta manera, els germans Jackson es van unir per a formar The Jackson 5 i son pare, que coneixia perfectament el potencial dels seus fills, va deixar el seu treball per a dedicar-se a ser el seu representant. Molt prompte, en l'any 1970, es van convertir en un dels grups més venedors, amb èxits com I Want You Back i Blame It Out, The Boogie.

Com a solista, Michael Jackson va gravar en 1972 el disc Go To Be There. En aquell moment només comptava amb 13 anys, però el seu primer disc va ser tot un èxit, igual que el seu segon disc, Ben. En l'any 1974 van gravar Music and Me i un any després Forever. La popularitat de Michael Jackson havia declinat un poc, així que va decidir tornar amb els seus germans per a traure de nou a flot el grup que ara ja només anomenava The Jacksons, els quals van recuperar la popularitat perduda amb nous temes compostos per ells. Michael Jackson va aconseguir realitzar en 1979 un dels seus somnis, que era el de participar en el cine. Ho va fer com a espantaocells en la pel·lícula El Mago de Oz, en la qual va conèixer Quincy Jones, qui més tard es convertiria en una peça clau per al seu vot cap a l'èxit.

En 1979, Michael Jackson va tornar com a solista gravant Off the Wall, un treball produït per Jones. Va vendre al voltant de 25 milions de còpies i va tindre 4 hits en el top 10. Amb el tema Don't Stop Till You Get Enough, va guanyar el seu primer Grammy i va vendre més discos que amb qualsevol dels seus anteriors treballs. Començava l'èxit d'un dels més importants, destacats i influents artistes del pop i de la música de tots els temps.

Off the Wall va ser llançat a la venda la setmana en què Michael Jackson va complir 21 anys. Este disc mereix una menció a banda pel que fa al tipus de música, ja que, a diferència dels discos previs i posteriors, conté un so molt més soul i s'aproxima més a les melodies de música negra. Rock With You va aconseguir el número 1 en Estats Units.

El punt en què la carrera de Michael Jackson passa de ser bona a convertir-se en un dels mites de la música pop i de la música en general va ser 1982 amb el seu àlbum Thriller. És difícil explicar l'èxit tan rotund que va obtindre, però si ensenyim els números, veurem que ha aconseguit vendre quasi 50 milions de còpies. És el disc més venut de tots els temps, èxit que avui en dia encara perdura i segueix en augment el nombre de còpies venudes. Va ser número 1 en tots els països. Va obtindre 12 nominacions als Premis Grammy, aconseguint 8 premis. Els 7 singles realitzats va aconseguir tots ells el top 10 de les llistes nord-americanes, arribant a ser dos d'ells, número 1.

El videoclip de Thriller és una fita en la història de la música i dels mitjans. Esta producció, de 13 minuts de duració, dirigida per John Landis i semblant a un curt de cine, va produir sensació per la seva impactant trama, imatges i coreografies. Es conta que este clip va propulsar les vendes de l'àlbum. El vídeo va ser ben rebut per la crítica gràcies a la seva important producció i ha ajudat, any rere any, que Thriller siga un disc imprescindible en qualsevol discografia particular.

Billie Jean ha sigut també un dels més grans èxits de Michael Jackson i una de les millors cançons de la història. Va rebre dos Grammys en 1984, un d'ells en la categoria de millor cançó masculina. Amb el directe de Billie Jean, Michael Jackson oferia un dels seus més importants shows i escenografies dels seus concerts. Esta cançó conta la història d'una dona d'encant irresistible que es burla del protagonista. La revista Rolling Stone la va posar en el lloc 58 de les 500 millors cançons de la història.

0: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

0: Hola, Pisiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pisiganyes!

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Les... Perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir, agulleta i fil de vint, els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena i randes blanques de seda.

els àngels del serení han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint, els àngels quan ve la nit, un llençol de lluna plena i randes blanques de ser.

L'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego, 107.8 FM.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego. It's got to
3: be. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? Avui té dia de vaga indefinida a l'educació, avui també amb manifestació de el personal mèdic que està reclamant al Ministeri tindre el seu propi conveni. I això passa un 20 de maig, dimecres, però repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Vuitè dia de vaga, com dèiem, els sindicats consulten el personal docent sobre l'última oferta presentada per Educació. Han demanat una resposta massiva per saber si s'accepta o no la proposta de conselleria. A les 3, STPB, Comissions Obreres i UGT faran un primer seguiment i decidiran si acudixen o no a la taula de negociació convocada per a esta vesprada a les 5. Una cita a la que els ha convocat Educació després de presentar ahir una nova proposta de millores que considera definitiva, emplaçant els sindicats docents a dir oui si accepten o no eixe acord. Les jornades de sobirania alimentària obrin la mirada a la Marina Alta. Este dijous, demà, 21 de maig, té lloc la quarta sessió de la iniciativa organitzada per Pego Viu i comptarà amb un ampli ventall de productors lligats a la terra de distintes poblacions de la comarca perquè aporten les seues experiències. I també parlarem de turisme, perquè per tercer any consecutiu alumnes del grau que té la Universitat Politècnica de València al seu campus de Gandia visiten Pego per fer, en certa manera, treball de camp sobre la gestió pública del turisme.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego. Sara García.
0: Comencem per aquesta vaga indefinida de l'ensenyament públic que arriba al seu vuitè dia. Des de les 9 del matí, els afiliats i les afiliades dels sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT, però també de la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià, el col·lectiu Docents en Lluita i els sindicats CNT, CGT, COS i CSO poden contestar a un formulari sobre l'acceptació o no de l'acord presentat ahir per la Conselleria d'Educació. En acabar la reunió d'ahir dimarts, la responsable d'Educació d'UGT del País Valencià, Maite Tarazona, avançava que la nova proposta presentada la continuen considerant insuficient. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Andel, exposava a tot el personal docent concentrat a les portes de la conselleria que, a partir d'aquest moment, els tocava a ells i a elles decidir si se signa o no l'acord.
2: Última mesa de negociació amb un document definitiu per part de la Conselleria d'Educació. UGT ha traslladat des del primer moment que li pareixia insuficient. Sí que és veritat que han adjuntat algunes propostes que hem fet, però continua sent insuficient.
3: El document que tenim ara sí en paper és ja l'última, és el definitiu. Val? Per tant, ara vos toca a vosaltres. Què vol dir això? Nosaltres, la nostra proposta és que ara penjarem i us farem arribar per xarxes com siga el document escanejat, perquè en fotos és un rotllo. Volem que se l'estudieu en calma, que el mireu i que demà, si és possible, convoqueu assemblees en els vostres centres, estigueu de vaga, que estem de vaga, analitzeu bé el document, debatiu-lo, discutiu-lo i obrirem un formulari per a que cadascú vote si està d'acord o no està d'acord en la proposta. I també vos preguntarem si esteu d'acord, per què esteu d'acord, que ens interessa saber-ho, i si no esteu d'acord, per què no esteu d'acord, que també ens interessa saber-ho, no? I també hem de ara també veure si és que si la gent majoritàriament diu que sí, pues òbviament haurem de desconvocar la vaga. Si la gent majoritàriament diu que no, haurem de mirar si continuem vaga indefinida o fem una altra, replantegem o el que siga.
0: Una última proposta de millores que Educació considera definitiva. És per això que avui dimecres ha tornat a emplaçar sindicats docents a una nova reunió de la taula de negociació. Serà a les 5, com hem dit. En esta cita han de pronunciar-se sobre si l'accepten o no. Assegura la consellera Carmen Ortí que l'oferta que han traslladat als sindicats docents és la més ambiciosa de la història, assenyalant que és una inversió com abans mai s'havia fet. Afegeix que estan intentant per tots els mitjans que els sindicats puguen valorar-la de manera positiva.
4: Este Consell ha complit. Nosaltres hem elaborat un document que és una oferta la més ambiciosa de la història. L'hem posat damunt la taula i hem intentat, per tots els medis, estem fent-ho, que els sindicats puguem valorar-la de manera positiva. És una inversió, com abans mai s'havia fet, i nosaltres ja hem complit amb el que s'havien compromès i ara ja queda a criteri dels sindicats acceptar o no les condicions.
0: Des de CECIF, el president d'Educació a la Comunitat Valenciana, José Seco, considerava que amb el nou document presentat ahir, la conselleria el que fa és tornar a la casella d'eixida i això vol dir que s'ha de tornar a consultar el document. Coincidia a assenyalar que la nova proposta incorpora algunes millores.
5: Que volvemos a la casilla de salida porque tenemos un documento modificado en el texto y por lo tanto tenemos que llevarlo otra vez a consulta. Nosotros en nuestra organización tenemos el comité ejecutivo y por lo tanto ya está convocado para mañana por la mañana para estudiar esta nueva propuesta. Inicialmente esta propuesta tiene algunas mejoras, tiene una mejora fundamental que nos está pidiendo los afiliados simpatizantes, pero también el colectivo general de docentes de la Comunidad Valenciana, que es una concreción mayor en el tema de la mejora de las plantillas. Sabéis que las plantillas firmamos un acuerdo, ese acuerdo el segundo año no se aplicó porque se denunció por parte de la Consellería y ahora tenemos el compromiso en este escrito, gracias a vuestro acuerdo, gracias a la propuesta de CESIF Educación Comunidad Valenciana, de un calendario. A partir de ahí pues tenemos que estudiar todo porque el tema de la formación en valenciano para los docentes ha sido eliminado del escrito. Nosotros nos encontrábamos cómodos con esa formación porque entendíamos que íbamos a poder ayudar a los docentes a un conocimiento, pero también a una pedagogía a la hora de cómo impartir las clases en valenciano si ya hace falta. Y esa parte, si me permitís la expresión, nos duele. Pero bueno, nosotros vamos a volver a estudiar esta propuesta y vamos a ver qué es lo que decide nuestro comité.
0: I des del sindicat AMPE, la seva vicepresidenta, Paloma Martínez, apunta que l'esperit ha de ser el de desbloquejar esta situació aconseguint els màxims possibles de millores en les condicions laborals del professorat i el sistema educatiu.
6: Nosotros continuamos valorando esa propuesta. Estamos citados mañana a las 5 de la tarde y acudiremos aquí con la valoración que nuestros órganos de gestión hagan sobre ese acuerdo. Y lo que queremos, pensamos que tiene que ser el espíritu, es el de desbloquear esta situación consiguiendo los máximos posibles de mejoras en lo que son las condiciones laborales del profesorado y del sistema educativo. Esa es la impresión que tenemos. La impresión es que esta situación ha llegado a este punto, que esta situación hay que de alguna manera desbloquearla porque los propios docentes que estamos en esta situación pues lo estamos reclamando y lo que pedimos es voluntad por parte de todas las partes que estamos aquí implicadas.
0: Des de la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià han analitzat l'última proposta presentada per Educació i han conclòs que la conselleria ha acceptat totalment dos de les propostes presentades pels sindicats docents, 5 de manera parcial, en 12 no garanteix la seva aplicació i hi ha 21 propostes que no ha inclòs en el nou document presentat. Este matí a les 11 s'ha convocat una nova concentració a les portes de la Conselleria d'Educació i al recinte no cabia ni una agulla de tanta gent que hi ha acudit. També s'han produït concentracions o manifestacions en altres municipis, com per exemple Gandia, per a mostrar que l'educació pública està de dol. De fet, ahir a la vesprada, aquesta demostració tenia lloc a Xaló, amb docents i famílies protagonitzant un seguici fúnebre amb taüts i el negre com a mostra de dol barrejat amb el verd, que és el color de la lluita de l'ensenyament públic. Un seguici fúnebre que va acabar davant del cementeri de Xaló. Paral·lelament, este matí, equips directius de la Marina Alta s'han reunit per analitzar la situació i estudiar els passos a seguir si esta vesprada no se signa l'acord amb Educació. I és que continua sobrevolant la possibilitat de dimissions en bloc dels equips directius. Pel que fa a la formació professional, també avui ha esclatat davant l'abandonament d'Educació i reclamen la dimissió del director general Armando Martí per la seva passivitat, inacció i absència total de defensa de la formació professional pública. Denuncien, entre d'altres, l'acomiadament de 400 professors durant este curs i lamenten que la conselleria els tracta com a un element decoratiu en la negociació per la vaga. Pel que fa al seguiment de la vaga indefinida en l'educació pública a Pego, avui la mitjana se situa en el 38,31%. Per centres ha sigut la següent. Al CEIP Ambra, un 47,6% del professorat del personal docent educatiu ha fet avui vaga. Al centre Carolina Sala ha estat un 23,81% del personal docent el que ha secundat la mobilització. Al CEIP Rosalia Bon Dia, un 40% del personal docent ha secundat la vaga. I a l'IES Enric Valor, el 41,86% del professorat s'ha sumat a la vaga. Recalquen des d'este centre que hi ha un alt nombre de serveis mínims perquè recorden que tot el professorat de segon de batxillerat està obligat a acudir al centre sempre que hi hagi qüestions relacionades amb l'avaluació i això impedeix que el percentatge de vaga siga major. En general, als claustres dels centres públics de Pego, l'ànim que regna està apagat, és de cansament i decepció per falta de respostes reals per part de la conselleria entre el personal docent. Ens diuen que no veuen el final i més quan el document presentat per Educació continua lluny de moltes de les reivindicacions presentades per a millorar el dia a dia dels centres educatius públics. Per tant, la proposta definitiva d'Educació es percep als centres de Pego com a insuficient o sense compromisos clars. No obstant això, deixen també clar que claustres com per exemple el de CEIP Ambra continua unit i compromès amb la defensa d'una educació pública de qualitat i amb el benestar de l'alumnat.
1: Els informatius a Ràdio Pego.
0: La producció de proximitat torna a ser protagonista a Pego en la quarta sessió de les Jornades de Sobirania Alimentària organitzades per Pego Viu. En aquest cas, obrint la mirada a la comarca per ser fidels al títol general de les jornades. A la Marina Alta ho tenim tot. Maria José Sala, secretària de Pego Viu, ens avança continguts.
7: Este dijous, 21 de maig, a les 6:30, continuem en la quarta jornada de Sobirania Alimentària que hem organitzat des de Pego Viu. Estarem, com en les altres jornades, en els salons tallers de la Biblioteca Carmen Alemany i en aquest cas tindrem a participants de la comarca de la Marina Alta. Cada un d'ells ens explicarà el seu projecte, per què van decidir posar-lo en marxa i com està funcionant i quins beneficis poden portar igual a la comarca que a la sobirania alimentària.
0: Concretament, demà dijous, a partir de les 6:30, a eixa sala Estellers de la Biblioteca Municipal es parlarà de blat, d'oli, d'agroecologia i de productes que busquen simplificar la cuina diària.
7: Tindrem Andreu Costa, de Blat de la Marina, que ens explicarà el projecte de tornar a fer blat en la zona de Jesús Pobre i la zona de Dénia, i el projecte de la cervesa de Gatera. Tindrem Héctor Carrió, que ens explicarà el seu projecte d'olis i vins de la seva marca Alto Sud, a José Viseto, d'Agricologia, que té projectes d'agricultura ecològica i també de projectes en l'escola per a ensenyar a xiquets l'agricultura. I també tindrem a Jaume Mora, que té un projecte que es diu La Penya Labs, que el que fa són delicatessens en la Garrafa i l'exporta fora de si a altres fronteres fora d'Espanya. Deu quatre projectes molt interessants i que ens poden obrir la ment per a poder funcionar i treure-li rendiment a les nostres terres i no quedar-nos estancats i deixar-les ermes. Així que vos esperem el dijous 21 per a conèixer els seus projectes i posar en marxa el que nosaltres tinguem en el cap.
0: Quatre projectes, com deia Maria José Sala, que tenen com a punt de connexió la comarca, l'ecologia i la terra, exemples que poden inspirar futures iniciatives.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I també contem que per tercer any consecutiu alumnat de l'assignatura de gestió pública de turisme que s'imparteix en el grau de turisme que ofereix el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València han visitat Pego. Així, la tècnica de turisme, Mari Nieves Mayor, els ha donat les claus d'allò important del municipi i com donar-ho a conèixer. Després han tingut eixida de camp d'eixida de camp per comprovar la teoria prèvia. Ella mateixa ens ho explica.
8: Enguany és el tercer any que des de la Universitat Politècnica de Gandia ens demanen al Departament de Turisme fer una xerrada tècnica als alumnes de l'assignatura de gestió pública de turisme, del grau de turisme, i venen uns alumnes, en aquest cas enguany han vingut 18, i les hem fet una xerrada sobre la gestió turística de l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, de lo que és l'Ajuntament, la Mancomunitat. Hem vist tots els recursos turístics i després hem fet una visita guiada mirant tot lo que és l'església, l'Ecce Homo, el centre històric, lo que és el recinte emmurallat.

I el titular en l'oratge és estabilitat, perquè continuem amb molta tranquil·litat respecte a la meteorologia. De fet, avui fins a mitja vesprada podem tindre boirines que entrenyinen el sol, el cel en general, però no tindrem cap sobresurt al respecte, i després doncs continuarem amb cel ras i aquestes boires es transformaran, podríem dir, en núvols d'evolució sense major importància. Temperatures avui que continuen altes, 18 graus de mínim hem tingut esta passada nit i arribarem als 28 graus de màxima. El vent estarà encalmat durant tota la jornada. Per a demà, dijous, tindrem el cel ras amb també vent fluix al principi de la jornada i després es calmarà. I temperatures molt semblants a les d'avui, 29 graus de màxima i 17 de mínima, una tendència que pràcticament es repetirà durant el que resta de setmana, en este cas amb divendres i dissabte, també diumenge, de cel ras, de vent fluix, de component est, nord-est, i amb temperatures entre els 18 graus de mínima i els 28-30 de màxima.

Això és tot per avui, però abans d'acomiadar-ne, recordar que esta vesprada a les 7 tenim cita amb les Horts Púrpures, avui amb l'emprenedora Arantxa Feliu Piera. Així que us emplace a que a les 7 sintonitzeu la 107.8 de l'FM si no la teniu en aquests moments sintonitzada, que confiem des d'ací que sí, que sigui així. Fins aleshores, que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà en aquest espai informatiu. Adeu.

0: Imagine!
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: El grup de dones Cabal organitza este dissabte 23 de maig un taller de manualitats dirigit als més menuts i les més menudes de casa dins del cicle de contacontes. En este cas, a càrrec de Naima Saceta. La cita és a les 11 del matí a la Casa de Cultura de Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego per sol·licitar el trampeig per el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Orval, Satsuma Obari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primo Sole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Oro Gros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val. El període de sol·licitud serà fins el 10 de juny.
2: Este juny, a l'InfoJove Pego es parla clar sobre sexe, desitjos i dubtes. El jovent de més de 14 anys podrà resoldre dubtes sobre desenvolupament sexual, identitat de gènere o qualsevol inquietud relacionada amb la sexualitat, amb assessors especialistes en la matèria. La cita és el dijous 4 de juny a les 6 de la vesprada i no cal inscriure's. Les famílies també estan convidades a millorar el coneixement sobre aspectes clau en la educació sexual dels fills i les filles. Per a elles s'ha dissenyat un taller, com parlar de sexualitat amb adolescents i no morir en l'intent. La cita és el dijous 4 de juny i a les 7 de la vesprada a l'InfoJove Pego. Per a assistir, en este cas, sí que cal inscripció. S'ha de fer abans del 31 de maig. Es pot accedir al formulari en la biografia d'Instagram de l'InfoJove Pego.
1: Pego acull dissabte 23 i diumenge 24 de maig una exposició avícola amb entre 150 i 300 exemplars de gallines on dominen les races autòctones, com la valenciana de Xulilla o l'alacantina. El mercat municipal tindrà les portes obertes dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores i diumenge de 10 a 14 hores perquè ningú es quede amb les ganes d'admirar aquestes aus i resoldre dubtes sobre com cuidar gallines si decidim tindre'n. Organitza Avivent Avival. Col·labora Ajuntament de Pego.
3: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
4: Les Sorts Púrpures. Un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures. Ara, de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego. Algú

0: Benvingudes i benvinguts a Les Sorts Púrpures, un espai per gaudir de la conversa, per descobrir espurnes lluminoses, un moment per escoltar allò que porta alguna veïna de Pego a emprendre, a no defallir amb els projectes, a refer-se aprenent d'allò passat, mirant però sempre al futur. Avui en Les Sorts Púrpures descobrirem les inquietuds d'Arantxa Feliu Piera, una emprenedora que no té por al canvi, una dona que s'adapta al moment i a les circumstàncies i té una trajectòria professional marcada per l'evolució, l'adaptació i, sobretot, per la passió per dos sectors laborals. En un no-res els descobrim amb ella. Bon dia, Arantxa.
1: Bon dia.
0: En la primera edició de la revista Les Sorts Púrpures vas escriure un article sobre Canyamel Tours, un projecte sobre una de les teues passions, que és el turisme. Una agència de viatges pròpia, creada, entenc que el 2023-2024, orientada al turisme sostenible, que muntes després d'aconseguir la llicència de guia oficial. Una empresa en la que oferies experiències úniques per la Marina Alta, dissenyades especialment per a poder desconnectar de la rutina i submergir-se en la bellesa de la natura, segons descrius. Arantxa, Canyamel Tours ja és història. Què ha passat perquè no continua actiu aquest projecte? Com ho vas afrontar? En certa manera, ja intuïes que no duraria?
1: Sí, així no va ser. Pues va ser una decisió un poc trista, no? El tindre que tancar després d'emprendre, però va ser necessari, no? Al final també hi ha que saber que quan tu no té que tancar les portes. Venia d'una decisió molt premeditada, perquè jo sempre, bueno, havia estudiat turisme i mai havia pogut treballar en aquest camp, en aquest sector, i després de que m'animaren a treure'm el títol de guia turística vaig decidir prendre la decisió per veure que hi havia una mancança en la zona d'agències receptives. Què passa? Que al final, pues, la burocràcia, no? I la paperassa en la que ens veiem envoltats moltes vegades, pues, al final va fer que desistira d'aquest projecte. Uh-huh. I vaig decidir tancar.
0: I en certa manera, què es necessita per aconseguir la llicència de guia oficial? I què t'habilita a fer aquesta llicència?
1: Pues la llicència de guia oficial, hi ha que fer un examen, que en el meu cas, com ja tenia la titulació de turisme, només era d'idiomes. O sigui, era habilitar-me en els idiomes en els que jo volguera treballar, en aquest cas l'anglès. En cas de no haver tingut el cicle de turisme que tenia jo, pues, n'hi hauria que haver fet un examen de història i de cultura general. Entonces, pues, bueno, em vaig animar a fer-lo i ja està. I en què m'habilita? Pues, un guia, quan és oficial, és el que pot entrar en els monuments històrics. És a dir, tu no pots ser, o sigui, pots ser guia acompanyant, però quan entres en un lloc com pot ser, per exemple, l'església, poden ser inclús les neveres d'Alcalà, mm-hmm, tens que tindre la titulació de guia oficial. Molta gent no la té i es fa de guia i hi ha un poc d'intrusisme laboral en aquest sector, la veritat. Mm-hmm.
0: Això anava a preguntar-te, no? Si una vegada dins d'aquest món que per fi t'havies decidit a entrar en ell, el del turisme, si has pogut comprovar que hi ha intrusisme laboral.
1: Sí, hi ha molt, perquè el trobes, pues, en persones que són, pues, aficionades. També moltes vegades les associacions van un poquet en contra en tot això, no? Perquè hi ha com un poquet de laguna legal en aquest sector. Entonces, pues, al final acabes també un poquet frustrada, no? Perquè lluites contra... Vols matar mosques a canyonades, no? Que digui jo. Entonces, pues, al final vaig tirar la toalla. A part de que tens que tindre un segur d'accidents, un segur de responsabilitat civil, que moltíssima gent no la té, que està treballant en això i no, jo no sé com... Moltes vegades s'arrisquen a portar a gent a la muntanya sense tindre res de tot això, en el, mm-hmm, problema que pot dur.
0: Bueno, i que ho estem veient, no? Pràcticament cada cap de setmana que hi ha rescats per... pues perquè estàs caminant i sense adonar-te xafes malament i et fas un esguins, no? O et torces un turmell.
1: Mm.
0: D'altra banda, una part més positiva, no? Explica'ns per què t'apassiona el turisme. Quines són les claus d'aquesta atracció?
1: A veure, pues va ser un poc casual, no? Li jo plegar a estudiar turisme, perquè al final de joveneta vaig anar a l'institut, no m'agradava massa estudiar. Entonces vaig, en aquell entonces els cicles formatius era una cosa molt desconeguda, mm-hmm. no? Que era, ai, pues què estàs fent, un curset? Pues no era un curset, vaig fer gestió administrativa i en acabar, pues vaig veure quines eixides podia tindre i em vaig clavar en el món del turisme. A mi, més que el turisme, és que m'apassiona molt estar amb la gent. És dir, jo sempre he treballat bueno, a posteriori pues, en contacte amb la gent i és una manera de... A veure, és la part més bonica de la vida, no? Dic jo. Al final és l'oci. Treballes amb gent que normalment està d'oci i és un entorn molt agradós.
0: Mm-hmm. Tornant a l'article, volia detindre'm en el títol, no? Per el que, a més, estàs comentant, que era desconnexió a través de la natura. Mm. Continues considerant aquesta premissa important per a sobreviure en esta societat?
1: Sí, la veritat que sí. Vivim molt de pressa i l'estar en contacte amb la natura és primordial per a mi. I és un test de desconnexió que tot el món haurien de tindre.
0: Mm-hmm. Per això que comentes també, no? Vivim en una societat accelerada en la que, en certa manera, les xarxes reflecteixen la vida que portem, no? Que és com en segons passem d'una cosa a una altra i això, inevitablement, és com que té el seu propi cicle d'acceleració, no? I allò que oferies a Canyamel Tours és un poc el que comentes, no? El poder agafar un moment del dia o de la setmana i dir no, és que necessite parar i fer altres coses que em lliguen un poc també a una altra realitat, no?
1: A veure, jo el que pretendia eren també experiències molt personalitzades, no? És a dir, grups reduïts, famílies, a lo millor gent que coneguera el nostre entorn, la manera de vida que tenim així, en els pobles, però no sobresaturat. O sigui, jo volia allunyar-me molt de lo que és el turisme de masses com és en Benidorm. No? Uh-huh. Què passa? Que és veritat que ahir lluites un poquet en els preus, no? Perquè tots volem tindre, com te ho dic, una bona atenció, uh-huh. i però... Després, a l'hora de pagar les coses, ens dol, no? I no hauria de ser així. I al final, clar, jo volia, doncs, vaig estar intentant implicar també a la gent del voltant, la gent dels restaurants de la vall, gent del poble, però moltes voltes també em trobava en un poquet de paret, no? Que la gent no acaba de voler, o sigui, desconfia de que puga vindre turisme i puga destruir el que és tan nostre, no? Que és l'entorn. Mm-hmm. Encara que no és així, no? És la veritat, és el que pense.
0: Anem un pas més enllà. Abans de crear Canyamel Tours, el 2016-2017, vas emprendre el teu propi camí laboral amb la creació d'una empresa integral de gestió de lloguer de vacances. Una empresa que dius que anava molt bé, però que vas haver de deixar perquè no aconseguies trobar gent de confiança, en este cas, per a fer les neteges. Què ha de complir per a tu una persona perquè pugues confiar completament en ella a l'hora de treballar, Arantxa?
1: A veure, pues, què passa? Que al final és molt complicat perquè quan en la zona en la que vivim, la gent quan va netejar està posada a cobrar un horari, no? Unes hores, i la gent que funciona bé no vol treballar per un altre. Uh-huh. Estan molt acostumbrats a treballar sense segur i coses així, no? Entonces, què passa? Que la gent que jo trobava o anaven allí i es deixaven les coses per fer, em costava a mi anar darrere, saps? O no tenien la rapidesa. Al final n'hi ha que tindre com uns tips, no? De quan tu vas a un lloc, molt importants. És a dir, quan tu fas un canvi de llogaters, per exemple, uh-huh. a veure, no pots, tens que mirar-la si s'han deixat alguna cosa en el bany, tens que mirar baix dels llits. No són neteges profundes, però sí que n'hi ha certes coses que no pot haver un canvi. És com si tu entres a un hotel i el trobes pèls dins del llit, saps? Uh-huh. Entonces, totes aquestes coses, pues, jo sempre tenia que estar contínuament darrere d'això, que passa que al final em frustrava i acabava fent-ho jo. Entonces era impossible, uh-huh. perquè les meves jornades eren de dissabte, de diumenge, damunt em trobava, clar, quan tu estàs en període vacacional, moltes vegades tens que fer els canvis en cap de setmana.
0: Sí.
1: I la gent en cap de setmana no volen treballar, molts, o sigui, a ningú preu.
0: Però també és veritat que sí, si estàs de vacances, normalment entres un divendres per la nit i te'n vas un diumenge al matí, o sol ser, no?, de setmana completa.
1: Sí.
0: O entres un diumenge pel matí i te'n vas també un diumenge, no?
1: I de vespre igual tornen a entrar, quan són períodes. Llavors, clar, tu tens un període ahí d'unes hores en el que es té que... I, clar, molta gent no vol treballar. I al final, pues, em vaig ir una altra faena, vaig dir, pues, fuera.
0: Després del tancament de Canyamel Tours, no has perdut el temps, perquè ja estàs embrancada en un altre projecte personal que, en certa manera, vas encetar en l'època en la que estaves a Canyamel Tours. Un projecte en què està implicat l'altre sector que t'apassiona, que és el de la construcció, i en certa manera associat a ell el del disseny. Podem dir que estàs, Arantxa, donant els primers passos amb coordinar-te, això d'una banda, i de l'altra, doncs, que ens agradaria que ens explicares, no?, què és coordinar-te.
1: Sí, pues al final jo és que soc molt de pensar de que la vida el porta en el teque dur, i moltes vegades volem deixar passar, no? Però jo vaig acabar el turisme i sempre he treballat en llocs d'almacens de materials de construcció, no? Almacens més grans, més menuts, que tots coneixem, i la veritat és que és un món que sempre m'ha apassionat, no? Jo no sé si és perquè de joveneta he treballat en això, i és un món que per mi resulta molt fàcil, però sí que és veritat que m'he donat compte, a base de fer reformes, de que la gent té un desconeixement molt gran de lo que és una reforma. Clar, tu contractes un arquitecte, contractes un reformista o contractes un interiorista, però cada un té la seva funció. Però aquest servei d'acompanyament, no?, de que a tu el diguen tot això està bé o tot el que estan dient és veritat, no existeix. És a dir, a ningú li s'ocorriria anar a operar a una persona, no?, sense ser cirurgià, per exemple, però sí que ens embarquem en una reforma sense tindre idees de reformar. Aleshores, la meva tasca consisteix en això, és a dir, el perfil al que jo em dirigisc pot ser tant l'arquitecte, el reformista, o pot ser el client particular o un interiorista. En cada cas seria diferent. Per exemple, com a client particular, tu pots contratar-me a mi, jo portar-te tot el que són els oficis, i jo estic en continu contacte amb la reforma i amb tu, no? Tu pots viure així, pots viure fora, i jo, pues, el faig al servici de, jo què sé, de cada persona és diferent, perquè n'hi ha gent que diu, no, jo vull triar-me-ho tot, o no, jo és que, com em va passar fa poc, jo és que no vull saber-me'n de res. Pues entonces jo m'ocupo d'oferir-te colors, materials, saps?, i de dirigir un poc tot el que és la reforma. A part, després, tots saben que assigna un poquet de la picaresca espanyola, no?, que dic jo, que el fontanero el diu una cosa, el reformista te'n diu una altra, no? Això és així, allò és allí, i al final, si n'hi ha un fallo, la culpa no és de ningú. Jo, a base dels anys, sí que m'he donat compte de moltes coses que a mi no me les poden dir perquè les conec. I a mi no em poden dir, això no es pot fer.
0: Ho pots rebatre.
1: Clar, ho puc rebatre, però tu, com a particular, és normal, no?, que si tu un professional el diu, això no es pot fer així, no digues, serà veritat, no? Entonces la meva feina consisteix en això. En els arquitectes, pues, el servici que puc donar-los, o el reformista, és aquest que tant es desagrada a ells, no? Perquè al final tu, per exemple, com a reformista, no vols estar, lo que vols és fer la teua feina, no que estiguen tot el rato el client damunt de tu dient-te si això, si allò. És a dir, jo faria un poc de mediadora, d'interlocutora, saps? Aquesta és la meva tasca.
0: T'has embarcat en esta nova aventura sola o amb algú més?
1: Sola.
0: Com està responent la gent a la proposta? Tens marxa? Tens feina? Perquè és cert que estem en un moment, podem dir, complicat, no?, per a les obres de tot tipus. Actualment poca gent et fa un pressupost, perquè els preus en les matèries primeres, pues, fluctuen molt, no?, i d'un dia per a l'altre poden canviar. Això no sé si afecta a la base de coordinar-te.
1: No, perquè en este sentit, l'experiència que tinc de fa molts anys em fa tindre una tranquil·litat en aquest aspecte, de que sé fer les coses. No és, al contrari de lo que em va passar en Canyamel, és veritat que les ganes eren moltes, però no tenia el coneixement que puc tindre ara en tots els anys d'experiència que porten aquest sector. Entonces, no em preocupa massa això. Vull dir-te, sí, tinc marxa, Tampoc no vull agarrar molt més, vull dir-te, vull poquet, però bo. Tria moltes clients o que agarri el perfil que vull treballar, uh-huh. perquè el que vull és donar el millor de mi i que la gent quedi contenta i no poder, no voler abarcar molt,
0: claro.
1: i no aplegar a tot.
0: Uh-huh. Sí, perquè suposa que en aquestes coses, no, és un temps molt determinat, però que necessita també estar ahí, no, durant molts dies o moltes hores, o igual són 3 setmanes o 2 mesos, però que has d'estar, si no tots els dies, anant dia sí dia també a revisar.
1: Tots els dies, pràcticament, perquè al final la gent... A veure, jo penso que la base del meu treball, no? Jo he treballat anys darrere en Leroy Merlin, ja feia aquesta funció, i sempre el que he procurat és que el client tinguera una tranquil·litat de saber que estava en bones mans, no? I per a poder transmetre això, tens que generar una relació de molta confiança, no? I de que la persona, a lo millor, vestiga sin el poble, vestiga fora. Jo, quan és gent que viu fora, encara més, no? El que faig, pues, són videocridaes, pues, a lo millor cridant, mira, està tot bé, o així això, o així saps. Entonces, això genera molta confiança, però també lleva moltíssim temps de la meva vida.
0: Abans d'emprendre qualsevol dels projectes que has tirat endavant, has fet alguna anàlisi de mercat per confirmar que hi ha nínxol de mercat, o més bé t'has guiat per la intuïció, per l'experiència i per les teues passions?
1: Doncs pues mira, en Canyamel sí que ho vaig fer, la veritat. Vaig fer un estudi de mercat, vaig contratar una empresa també que m'ajudara. Sin embargo, en l'empresa anterior, que era Homeless, que era la de gestió d'alquiler vacacional, tant com en esta, no ho he fet. M'he deixat un poquet guiar per el mercat.
0: Uh-huh.
1: Però al final penso que és una evolució, no? de la meva trajectòria, és a dir, és una maduració, i per a mi mai és un fracàs el tindre que canviar. Penso que sempre s'aprenen coses, coneixes gent que m'aporta molt i em queden relacions molt boniques de tot el que he viscut. Uh-huh. Aleshores, fracàs cap, i dir-te...
0: Uh-huh.
1: Per sort, no puc dir que he perdut diners o, saps, que...
0: Que això també és important.
1: Que això és important,
0: no?
1: Sí, perquè molta gent munta un negoci i després es queden embargats, o i no ha sigut el meu cas. Uh-huh. Que tot ha anat, vull dir-te, s'ha tancat quan tocava haver-se tancat i...
0: Han sigut com cicles naturals.
1: Correcte, com cicles naturals, molt bé, aixina.
0: Uh-huh. Com d'important ha estat per a tu una formació prèvia de cada sector que has tocat, no? Perquè has fet 2 cicles formatius, ja ho has comentat, un grau mitjà en gestió d'empreses i un altre, un grau superior de turisme. T'han servit de base per a posar en marxa aquestes 2-3 empreses que has creat fins ara, o has continuat formant-te per a actualitzar-te, per a poder transmetre, no, amb més seguretat allò que ofereixes a la teua clientela?
1: A veure, sempre he seguit formant-me sempre a base de cursos i, bueno, hi ha altre tipus de coses, però al final jo penso que l'experiència laboral és un grau i també no n'hi ha que tindre por. El tindre por és el que ens frena sempre en tot, en la vida. Entonces, jo en això sempre he sigut prou atrevida, no? De dir... jo sempre ho dic als meus fills, no? De dir, pues si... és que no sé si ho sabré fer, bueno... Pues n'hi ha que tirar-se a la piscina, no? I n'hi ha que ser atrevit, és que si no és aixina les coses no ixen. Està clar que n'es peus a terra, sempre, no? I sempre, pues, he estat assessorada de lo que anava a fer i sempre he buscat les millors opcions. És veritat que una de les coses que em va frenar també en el món del turisme és que jo em considero una persona moltes vegades perfeccionista, no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, quan feia de guia... sempre notava que em faltava un poc més, no? Perquè avui en dia, clar, el tindre xarxes socials i el tindre l'internet a l'abast de tot el món, la gent quan va fer, tant siga una ruta com siga una reforma, moltes vegades la gent sap, entre cometes, més que tu, no?
0: Uh-huh.
1: Entonces comencen a fer-te preguntes, i a mi em frenava molt el poder-me trobar gent que em poguera preguntar coses que jo no poguera saber, no? I no em sentia sempre preparada. Igual tampoc és que no era el meu, perquè jo em sentia un poc insegura, realment, uh-huh. no? Sobretot en el tema d'actuar jo com a guia en certs llocs. Llavors també em va frenar un poc això, no? El dir, si estic en un món que no m'acaba a mi, que vale, que sempre tenia l'espineta de voler-ho provar i realment ho he provat i he vist que no era, no és que em desagradara, no? Però no era el que a mi m'apassiona. Igual que el que faig ara És que em passaria 24 hores mirant revistes, sabent coses, anant a les obres, no m'importa estar en gent, o sigui, m'encanta estar en els reformistes, m'encanta... és el que m'apassiona. M'ha tardat molts anys en donar-me compte de que els inicis de la meva vida laboral van acabar en el que va seguint el que sempre m'ha agradat i sempre he evitat fer, val? És, no sé si m'explique.
0: Bueno, però han de passar altres coses, no? Per a arribar a aquest tipus de conclusions, sí. I que també està bé veure o provar altres, en aquest cas, sectors, no? Sí. Per a comprovar que sí, que t'agraden, però que els falta un punt, no? Per a poder dedicar-li el 100% tant de temps de la teua vida, perquè al final és veritat que treballant passen moltes hores, no? I és millor estar a gust, sobretot si és un negoci propi, no? Que al contrari. Contes que vas acabar els estudis, i ho acabes de mencionar, no? Després de fer les pràctiques en un magatzem de materials de construcció que ja no existeix, que era Marpego, et vas posar a treballar i que amb poc més de 20 anys et vas trobar gestionant projectes en un món que era quasi totalment d'homes. L'experiència afirmes que et va fer créixer moltíssim. Creus que ha canviat molt este món de la construcció respecte a la incorporació de la dona, o més bé és un d'aquests sectors on aquesta transformació costarà molt més a arribar?
1: Sí, penso que costarà. A veure, no és com en els meus inicis, perquè jo recordo, era molt curiós, no? Perquè jo tenia en aquell entonces 22 anys o 23, i recordo a plegar, clar, a les reformes, jo anava allí en el meu tacó, la meva falda a posar, n'hi haven a lo millor 20 obrers allí, tot xole, ja està i ella. I clar, però jo m'aixicava, no? Era una cosa que a lo millor, clar, jo damunt era comercial d'obra i arribaves allí i volies explicar-los, pues mira, així este material nou, així... I clar, i era com, clar, tu m'ensenyaràs a mi, no? Que acabes d'eixir de l'ou a veure jo el que tinc que col·locar, no? I era un món en el que trobava, però a mi m'agradava, no? M'agradava. El que passa que després em vaig cansar de lo que és el tema de comercial i em van passar a un magatzem que encara existeix en Orba, que és en Mar Orba, en el que vaig estar 8 anys, superfelicíssima també, i molt bé, hasta que vaig decidir canviar, perquè bueno, jo sóc aixina.
0: T'agrada el canvi.
1: M'agrada el canvi, sóc Géminis, què tinc que fer?
0: S'ha de dir que Arantxa, a banda de no tindre por a emprendre, també ha treballat per compte d'altre, ja ho està comentant, en distints magatzems de construcció, tant locals però també en grans superfícies, d'on ha après molt. Però sembla que Arantxa té predilecció pel risc, sí. I que no t'importa canviar de sector, com estem comprovant. Fa la sensació que tens facilitat per a refer-te, per a reformular-te el futur. Què t'aporta ser emprenedora i treballar en la teua pròpia empresa?
1: Pues poder prendre les meues pròpies decisions. Perquè jo m'he donat compte que treballant per un altre... No, jo des de soc una persona que sempre ho dona tot en treball, i de fet puc dir que mai m'han, o sigui, sempre he sigut la que se n'ha anat jo dels llocs, mai m'han dit o m'han convidat a anar-me'n, no? Entonces, clar, quan una persona viu tant el que fa o és deixa a nivell tan responsable, al final sempre veu coses que no li quadren, no? I dius, pues bueno, i per què no? O jo sempre ho he dit, què pot passar? Que isca malament? La feina no té que faltar. Jo penso que quan una persona té gana de fer feina, a mi no m'ha importat mai que la meva feina... Vull dir, et trobi tan digne l'anar a netejar com el que ser empresària, com el que poder fer qualsevol altre tipus de treball. O sigui, no m'ha fet mai por. Entonces, què pot passar? Que em quedes sense feina? Pues em reinventaré. No passa res, saps? Entonces, al final és tindre... Jo penso aquesta consciència de no tindre por.
0: Podem dir també que és l'actitud, no?
1: Exacte.
0: Enfront a la feina, siga quina siga, que és d'aquestes coses que es diuen molt, però que no et cauen els anells a l'hora de treballar ací o allà, o de tindre la responsabilitat sobre una mateixa de que les coses han d'eixir bé, no?
1: Sí, i si no eixen bé, pues es torna a començar i ja està. I es continua.
0: I què li diries a una jove que està pensant en això, en emprendre, en encetar un negoci propi?
1: Jo li diria que primer adquirir un poquet d'experiència treballant per a una altra persona, per veure també, és com el que jo el que et dic, no? És com el que ha conegut el seu nòvio als 13 anys i és superfeliç, no? Jo poso molt l'exemple dels meus tios, no? Que a vegades ho han comentat, de dir, és que soc superfeliç, però és que no he tingut mai cap de nòvio. Doncs pues això és igual, no? Està bé conèixer l'altra cara de la moneda i ajudar també un poquet a entendre, perquè, clar, quan treballem per a una altra persona, no veiem l'esforç tan gran que fa un empresari. És a dir, vull parecer que molta gent s'agarra les baixes amb molta facilitat, no? I això fa molta mal a la gent que realment ho necessita. Vull dir-te, jo he patit d'ansietat, he estat de baixa per ansietat, no me'n cauen tampoc els anells de dir-ho, i en el moment en què jo m'he trobat bé, vull dir-te, he tornat a treballar, i de fet, el jefe meu, el que era jefe meu, em dia, queda't un poc més de baixa, estigues tranquil·la. No tenim la consciència del que suposa per un negoci, sobretot xicotet, el tindre una persona que te s'agarra una baixa o te s'agarren dos baixes o tres baixes, és que tens que tancar el negoci. L'empresari no l'empara ningú, moltes vegades. Entonces, el saber, el tu conèixer les dues cares de la moneda està molt bé, perquè així no pots empatitzar en el treballador i pots empatitzar en l'empresari, no? I saber. Entonces, jo a una persona jove que volguera emprendre li diria que sí, però tal vegada que provara primer el que és treballar per a una altra persona, encara que fora durant un període curt de temps.
0: Uh-huh.
1: És interessant.
0: Sí, per a tindre aquesta experiència
1: doble. Sí, i perquè
0: doble.
1: Si tens després treballadors també, doncs per tu haver estat també a l'altre costat, no? Uh-huh. I poder empatitzar un poc, tant una cosa com l'altra.
0: Doncs sí, un bon consell. Estem parlant de la vessant laboral, però qui et coneix sap que eres mare, tens família nombrosa, una circumstància que actualment no és la més comuna. Com aconsegueixes conciliar sent la teua pròpia cap? En certa manera es pot tendir a pensar, no?, que és més fàcil conciliar si es treballa per a una altra persona en comptes de per a una mateixa.
1: Sí, a veure, jo penso que quan un no vol pot en tot. Uh-huh. Jo tinc 4 fills, com bé has dit, ja són majors, però jo vaig entrar en la meva etapa de l'Heroi Merlin, jo vaig entrar a treballar, el meu fill menú tenia 3 mesos i mig, i la major 9 anys. Feia un horari partit, a part estic clavada a la directiva del bàsquet i també sóc la presidenta de l'AMPA de l'institut. O sea que, imagina, i puc acudir a totes les reunions i tot el que fan. Com ho faig? De vegades ni jo ho sé. Les meves amigues m'ho diuen moltes vegades, però com ho pots fer? No ho sé, jo penso que si un vol pot aplegar a tot. No? Jo penso que avui en dia estem fent una criança molt permissiva en els xiquets. O sea, no tenim temps de res, ens ofeguem en un cadàvia. Anem a estendre la roba i tenim que deixar els xiquets en els pares. Jo ho he fet tot sempre i no ha passat res, ja estic per a contar-ho. I entonces al final és uno voler, ja està. És veritat que jo sóc una persona que necessita molta activitat, sóc molt nerviosa i en el moment en què he parat o he intentat frenar un poc és quan moralment o anímicament decaic. O sigui, jo necessito tindre molta activitat.
0: Uh-huh.
1: M'he donat compte també, a base de molts anys, de voler frenar i dir, però si és que, a veure, no vull que tampoc em malinterpreten, és a dir, m'agrada tindre activitat, no és que aconselle que la gent vagi a accelerar les 24 hores del dia, que no.
0: No, però és veritat que molta gent anem sobre l'impuls de la pressió, no? Que és com que quan pares, i normalment en vacances o els caps de setmana passa, no? És que si tens alguna malaltia per ahir rondante és quan et poses malament, no?
1: Correcte.
0: I dius justet, i és quan el cos el deixes que fluïsca, no?, en certa manera, i perquè no està en aquesta pressió del dia a dia.
1: És així, no? I després, clar, el ser mare de família nombrosa, pues, també, clar, són 4 fills, en 4 caràcters diferents, en 4, o sigui, que moltes voltes, per supost que m'he sentit sobresaturada en tot, tant en la vida personal com laboral, no? Perquè jo he tingut temores d'arribar a casa i diré que no sé si vaig en automàtic o estic tan cansada que diré que no puc ni dormir, no?
0: Uh-huh.
1: I preocupacions i patiments, perquè clar, quan tu no tens un fill, una preocupació, una alegria, però si en tens 4, doncs són 4 i 4.
0: Uh-huh.
1: Però tot es porta avant. Jo trobo que una volta que ja has agarrat el camí, la vida m'ha portat això, no sóc de l'Opus ni res de tot això, com molta gent en diu, o no tinc tele, saps? Molta gent en diu, no tens tele? No, doncs mira, la vida m'ha portat això i he tingut...
0: I no s'ha acabat el món.
1: I no s'ha acabat el món, vull dir, tenia una facilitat innata a tindre fills i si no arribé jo a posar el freno perquè ja m'anava la salut en això, n'haver pogut tindre 10, perfectament, o sigui que però molt contenta.
0: I no sé si en este, en este apartat, no?, més personal, també és important pues això, la parella, no?, la coeducació i la corresponsabilitat dins la família.
1: Pues mira, tinc la sort, jo estic, bueno, tinc 4 fills, com he dit abans, 2 són del meu primer home i 2 són del segon, però el meu actual marit és el que ha fet sempre, per a mi és un apoio molt gran, perquè jo estic amb ell des que ells tenien, la major tenia 3 anys, i la veritat és que l'apoio és molt important per part de la teua parella, per a poder conciliar tot.
0: Sí, no? Bueno, és que les famílies és cosa de dos, no de una,
1: bueno,
0: persona.
1: Sí. No, el que passa és que sempre sí. El que passa que, el que dic jo, la mare és la mare. Vull dir, sempre n'hi ha casos, però bueno, és veritat que ahí cada un té la seva part. Uh-huh. Ell té una part molt important i jo tinc una altra part. I entre
0: es complementeu.
1: Dos fem... Exacte, mos complementem.
0: Arantxa, en este programa sempre preguntem com ha estat l'experiència de participar en la revista, en Les Sorts Púrpures, i també de què en penses del projecte.
1: Pues, a veure, l'experiència pues, ha sigut molt satisfactòria, la veritat. Jo no esperava mai que comptaren amb mi per a això i bueno, va ser molt bé. I el projecte pues, està bé que es doni a conèixer a les dones del poble, clar que sí, i del voltant, no? Perquè al final han sigut molts anys de no poder, o sea, de que les dones estiguem un poquet en segon plànol i ara pues, que estiguem un poquet al davant també està bé, no?
0: Mm-hmm. La veritat és
1: però
0: que sí.
1: Molt interessant.
0: No, i que dona a conèixer, no?, a gent que pot ser... Bueno, la coneixes,
1: sí,
0: no?, la veus pel carrer i pots saludar-la, però que bueno, et dona més claus de,
1: sí,
0: de la seva vida, no?,
1: sí,
0: tant professional com personal, però sobretot professional. I això també motiva, no?, a l'hora de... Sobretot les persones que som adultes i també les joves, no?, generacions que tenen a on mirar, en certa manera, o demanar consell. I per això també ens agrada preguntar quines són les referents. Quines dones t'han inspirat al llarg de la vida, siga en el vessant laboral o també personal?
1: Pues mira, és una pregunta que mai me l'havien fet ni m'havia plantejat, no? Però bueno, tinc molts referents familiars, no? Com pugui ser ma mare, la meua àvia, la meua tia, que per mi és com una segona mare. I a nivell, que tampoc jo tampoc m'he reflexat mai en ningú. No sé dir-te, no tinc... Sí que admira lo millor a moltes dones, però no m'he fixat mai en concret en ningú per el meu camí, saps? Jo he anat ahí al capdavant de tot.
0: Mm-hmm.
1: No sé.
0: Arantxa, hem parlat en algun moment de l'entrevista sobre els cicles formatius, no? I has comentat al principi que quan... tu estaves estudiant, no... estaven com en un segon plànol, no? Penses que en això sí que hi ha hagut un avanç, que actualment estan com molt més reconeguts i que cada vegada està més clar que normalment quan fas un cicle formatiu després, a l'hora d'incorporar-te al món laboral, és més fàcil?
1: Mira, m'alegra que em facis aquesta pregunta perquè és veritat que jo vaig ser, em pareix que la segona promoció de cicles formatius, era una cosa, ja el dic, de fet jo quan em vaig matricular, ma mare no sabia si estava fent un curset o això de què aprofitava. Quan vaig fer el cicle superior vaig tindre que fer un examen per a poder, o sigui, entonces no passaves del mitjà al superior, un examen ben complicat. És veritat que vaig tindre els professors al meu voltant que em van tirar una maneta, però jo diria als pares que coneguen un poquet més, perquè des de l'institut fem moltes xerrades d'orientació, no? I que moltes vegades jo continuo veient això, no? Que les mares volem que facin batxillerat els xiquets o les xiquetes i que no s'ofusquen en això, no? Perquè un xiquet que a lo millor no li s'ha donat més estudis, el claves en un batxillerat i l'acabes de fer un desgraciat parlant mal. Vull dir-te, val la pena que proven altres coses, que avui en dia conec moltíssims casos de gent que té cicles formatius, després ha fet una carrera i si no passa res, vull dir-te, els oficis estan en desús i són tant o més, vull dir-te, profitosos que fer una carrera universitària. I de fet, avui n'hi ha moltíssim, un abanic molt gran, un ventall molt gran de possibilitats.
0: Uh-huh.
1: Així el problema que tenim sempre en Pego pues és el mateix, és el del transport, que és veritat, que és el que frena molt, perquè al final, si tu te'n vas a estudiar fora del poble, com te'n vas? Uh-huh. En cotxe, busos no n'hi ha, sempre el mateix.
0: Sí, és un poc complicat. O es fa com... Bueno, si coincidixes amb més gent que també sí. estudien el mateix centre que tu, pues es, pot ser més fàcil, no? A l'hora de combinar-se.
1: Però recomano molt, perquè damunt tens l'alter... O sea, a part de que tu, per exemple, pots provar un grau mitjà, imagina, d'electricitat i després anar-te'n a un o d'esport, al superior, perfectament, amb la qual ja tens dos professions, que no saps mai el dia de demà, perquè cada vegada més jo penso que la gent va tindre diverses professions durant la seva vida laboral. Entonces, pues és una manera de dir, pues mira, o imagina't que ara me'n vaig en faixol d'or i el dia de demà em faig professor d'un cicle formatiu, saps? Entonces, penso que el dona moltíssimes eixides.
0: Sí, obri portes, no?
1: Obri moltes portes més que en tanca. O sea, que no, jo, mira, jo els meus fills no han anat a cicle, perquè la cosa ha vingut a Xina, però que no m'ha importat gens, tot el contrari. Jo animo a la gent a que es faça.
0: I tu que estàs en el món de la construcció, perquè sempre es parla del turisme, no? de l'hoteleria, de la restauració, la falta de mà d'obra que hi ha, però en aquests moments de... podem dir de crisi en el món de la construcció, veus que ja no només el que és fer obra, sinó pues això, no? Els oficis que estàs dient que estan en desús, el trobar llanterners, el trobar electricistes, no sé si a l'hora de en la teua empresa actual, en coordinar-te, estàs trobant problemes a l'hora d'agenda, no? De que et vinga pues això, l'electricista o el fontaner, quan tu vols, no? Perquè tenen una llista d'espera molt gran perquè no hi ha gent que pugui dedicar-se.
1: No, jo no estic trobant aquest problema perquè jo treballo en un... Tinc un equip, que és el que normalment em fa a mi les reformes, que ho tenim tot molt ben agendat, és a dir, no entrem en una reforma sense que es pugui acabar, val? Jo ja et dic que com trate diversos tipus de perfil, el que no m'agrada a mi és a dir, ara entre fer-te a casa, me'n vaig, me'n torne, me'n vaig a un altre lloc, me'n torne. És una cosa que el client és esgotador per al client i per a tu també, o sigui, per a mi com a empresària també. Sí que n'hi ha, és veritat que en època de faena, tots són en seguida tixent reformistes, llanterners, tix de tot com si foren xampinyons. Tots saben fer de tot i després també n'hi ha molta gent que no sap fer de res. Però respecte a altres booms de la construcció, sí que veu hi ha una cosa que té la seva part positiva i la seva part negativa, que és que avui en dia està tot molt controlat el tema de prevenció de riscos laborals, vull dir-te, no qualsevol pot muntar una empresa de reformes, saps? Perquè darrere hi ha una logística que és molt, molt complicada, saps? Tens que tindre molt de segur, tens que tindre molta formació, t'obliguen a fer... Al final, té la seva part bona, també té la seva part ruïn, perquè molts d'aquests cursos simplement és per fer-te pagar el curset. Perquè ells mateixos moltes vegades es queixen, és que m'he anat a fer el curs i que m'he ensenyat, no res. Ha estat allí passant el rato perquè em donaren el títol i pagar i ja està. Saps? Que és el que passa quan es demana tant de tipus, tanta burocràcia. Però sí que hi ha hagut una millora. Ara, falta d'oficis? Molta. Perquè la gent jove ho proven, es pensen que, clar, no volen estar al sol, no volen treballar cap de setmana, no volen patir, saps? Entonces, jo sí que aconsello que la gent que tinga ganes de fer feina, que, per favor, es passen un ofici. Sí, que feina en tindran seguríssim.
0: Seguríssim. És així, no?
1: Sí.
0: Sempre deixem micro obert perquè es puguen afegir, perquè... pugues afegir allò que cregues que sigui important i que se'ns hagi quedat en el tinter, no? I que digues, no, això és que volia reflexionar sobre aquesta qüestió.
1: No, a veure, jo el que... No sé si per si no s'ha quedat clar de lo que és l'empresa, no, coordinar-te, que si algú té un tipus de dubtes i té que fer una reforma, que contacte amb mi i li puc explicar de quina manera li puc ajudar.
0: I com poden contactar amb tu?
1: Pues al telèfon que tinc. Trobo que sóc fàcil de trobar perquè més o menys tots així en el poble ens coneixem, sí. I ens poden trobar, però bueno, encara no tinc pàgina web i tot això, però bueno, en l'adreça en Sant Rafael 40 em poden trobar i en la porta està el telèfon també.
0: O sigui, que estàs en el mateix establiment que estaves abans.
1: Sí, perquè l'establiment és de la meva propietat. Entonces, si algú té dubte o té que fer una reforma, que consulte i li puc dir de quina manera puc ajudar. Jo, com sempre dic, jo sempre miro el primer per al client, sempre. perquè al final també el dic una cosa, quan jo considere que no puc ajudar a aquesta persona o que va gastar-se els diners de manera innecessària, no vaig a recomanar-li mai o que es quedi amb mi o que compre algo que no li interessa, no? Perquè pense que al final això el perjudica a tu. Jo he tingut clients els que he dit, mira, no puc ajudar-te, però aquesta persona sí que el pot ajudar, o puc, saps? I sempre torna. Aquesta persona a la que tu has aconsellat, que potser no has acabat fent un treball, en una altra ocasió torna. O bé, aquesta persona o algú a la que segur recomanada. Entonces, també trobo que això és algo que jo també diria a la gent que emprèn, l'honestitat, és el més important. Per mi és un dels valors que este que practicaria en este món, moltes voltes l'honestitat falla una miqueta perquè la gent pensa molt en guanyar diners i no pensa en ajudar a la gent. Que està clar que tu fas un negoci per a guanyar diners, però també l'honestitat i el ser una persona legal, per mi això és molt important.
0: Sí, no? De vegades s'ha de prioritzar guanyar la confiança d'algú.
1: Correcte.
0: De manera lògica i normal, que pensaríem, no? Perquè pot ser després siga pitjor si no ho fas, no? O sigui, eixe ser honest, que estàs dient, ser honesta per a futurs, no?
1: Correcte. Jo he tingut clients en la meva època de Leroy Merlin, he tingut companys, no?, que a lo millor, clar, jo sempre em dedicava a ventes grans, no? No era una... O sigui, tu venies un moble de bany i jo sí, podia atendre't, però la meva funció no era eixa, era dedicar-me a reformes més grans. Entonces jo tenia companys que feien la mateixa tasca que jo i feien, ah, no, jo això no la tenc perquè estava per un grifo, bé. Jo sempre he atès igual que s'ha gastat 20 euros com el que se n'ha gastat 2.000 o 5.000. Per mi és igual d'important. I la vida m'ho ha demostrat que ha sigut així, perquè he tingut clients que no han comprat res en aquest moment, o sí, i han tornat, o han tornat gent que no he conegut i han estat esperant, menys que vull que em detengues tu, jo no la conec. Ja, però és que la meva veïna, o el meu, saps? O tinc un amic que m'ha recomanat. Entonces jo penso que, al final, quan tu no, en tot en esta vida, la honestitat és el més important, perquè si tu eres clara, pues, tot va bé. Si vols enganyar, pues, al final te deixes malament la cosa, saps? Entonces...
0: I més en este món, no?
1: I
0: que
1: més en
0: sempre
1: este
0: hi ha tanta competència i, a més, pues això, no? Que moltes vegades et trobes pues que de vegades la gent no ha sigut suficientment clara
1: correcte.
0: En algunes coses.
1: O també veig pressupostos, que jo sempre ho he dit, mira, l'altre dia una amiga em diu, mira'm este pressupost, mira, si jo considero que una altra persona va fer la mateixa feina a millor preu, mira, ahí tens, també tens que veure cada un el que està venent-te. Clar, i el que està venent-te, és a dir, tu la tranquil·litat de tenir una persona darrere de tu, pues, escolta, també val diners, no? Però jo sempre dic que vas a perdre diners per contratar-me a mi? No, vas a guanyar-ne. Perquè a part de que tinc la visió de saber els preus com estan en el mercat, ¿vale? És a dir, una altra cosa, una altra tasca que faig és que tu podries contratar-me i dir-me, mira, vull que em busques gent d'ací que conec o d'estos pressupostos que em digues quin és el més clar o quin és el millor. I vull que m'ajudes a coordinar tots aquests oficis també, saps? Entonces, això també el fa guanyar diners, perquè tu no saps la realitat de lo que estan cobrant-te. N'hi ha molts vicis ocults que no veus. Que tu estàs contratant una reforma, ai, mira que barat, i després arribes allí i resulta que la llum no està inclosa, resulta que el pla d'ur no està inclòs, entonces ja no t'ha costat aixòs diners. I clar, si no ho saps, el sents un poquet enganyada.
0: I en les reformes, que són un pou sense fons, no?
1: Exacte. És que la reforma, el que s'ha clavat ahí ja ho sap. Ja sí. Sap el dicho. Que en obres te veas.
0: Moltes gràcies per donar-nos estos consells, que també són importants. Un plaer que hagis acceptat la invitació de les Arts Púrpures i molts d'èxits en este futur que ara comences, este
1: esperem
0: nou
1: que
0: projecte
1: sí.
0: Que de segur per escoltar-te estàs segura d'allò que fas i tens molta experiència, per tant, de segur que...
1: Jo espero que sí, que este sigui el definitiu ja.
0: Que dure anys.
1: I que no estigui d'ací un temps comptant un altre projecte.
0: Bueno, o sea que, però també és interessant, no? Veure que, pues això, que n'hi ha gent com Arantxa que no té por a començar una cosa i bueno, pues que no funcione com havia previst i que tingués opcions de poder tornar a començar i veure que ho fas amb moltíssima il·lusió, no? I això també és important.
1: Ja que saber reinventar-se.
0: Amb eixa reinvenció ens quedem i ja dic que vaja molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Sara.
0: Adéu.

www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

massa de paraula, escoltant la teua veu. Mentre calla la imprudència per glosar, quan cau la nit i la nostàlgia, és una guerra que combat contra l'oblit.

les muntanyes, cap a Sóller un incís de conviure entre xícheros que cerquen la il·lusió d'empenta ferma que pertorba els nous colons d'aquest 2000. Visitant Canal Cobert,

també esperança, un inici introvertit, que em corrobra l'estima que avui tinc. I he après d'aquesta història que sempre estàs present

Escoltes Radio Pego.

0: esperar, va.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Radio.

0: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: En el moment en què s'emet aquest programa, en el moment en què s'emet aquest programa en directe, el col·lectiu de docents del País Valencià porta a l'esquena 4 jornades de vaga indefinida. Davant la indolència de la Conselleria d'Educació gestionada per una consellera que no fa més que posar la cara per la veu del seu amo. Un president aquest que tan sol és capaç d'oferir 75 euros a colpeig de 25, bueno, de 25 en 25, per als propers 3 anys, i encara diu que els mestres valencians seran els millors pagats del conjunt de les Terres Peninsulars. Com diuen alguns joves, doncs no flipa ni res aquest president i el seu govern. Pensen tapar la boca al col·lectiu de docents, tot i dient-los que l'any vinent hi haurà el primer augment, quan saben que per aquestes dates del proper any, el 2027, s'hauran celebrat eleccions i podria haver una tombada de truita al cadira el gran de la Generalitat. Són molt espavilats, aquesta gent.
1: La primera escola que vaig anar es deia l'Escola de Ribera. I aquesta cançó es diu igual, l'Escola de Ribera.

La suma era 2 + 2. El resultat era 4. La pregunta era qui és? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta aixeca el braç. La classe era les 9.

Els comptes no li surten bé a la nostra conselleria, que sembla que ha optat per continuar abocant bona cosa de cèntims als seus familiars, amics i coneguts, que no a invertir en millor qualitat de l'escola pública. Ara diuen que en 15 anys el sector no havia dit ni mu perquè estava a l'esquerra, però callen la realitat. Els mestres, els nostres docents, han estat sempre solidaris amb les realitats socials, però sempre han demanat millores en dotacions, rebaixa del nombre d'alumnes per classe, dotacions materials i personals per fer de l'escola pública un lloc d'acollida de les diversitats. Aquesta gent no vol que el nostre país es posi al mateix nivell que la resta de països avançats del planeta, on hi ha bastant menys alumnes per classe a tots els nivells de l'ensenyament, fins i tot als nivells universitaris. Amb aquesta gent avancem ben poc.

ens posaven l'uniforme, bata de ratlles, i ens penjaven la cartera a les espatlles, i ens portaven a un col·legi ple de finestres,

ens feien entrar a la llista dels reis gots a base de plantofades i mastegots.

aquell maig mes de Maria, aquells rosaris, aquell fotimer d'estampes i escapularis, aquell tancar-se en el vàter, tot el recreo

Aquella olor de col·legi, rància ferum, de llapis de pell de taronja i de pixum. Aquella paret davant, aquells dos quadres,

La veritat és que tenim tot el pati rebolicat i no hi ha manera de vendre cap peça de percal, perquè ningú no comprèn ningú i cadascú va a la seua bola. Gràcies que encara trobem cants a la primavera que ens omplen de goig i de bones vibracions, malgrat la incomprensió de qui ens governa al nostre país.

0: Soc una ciutadana i vaig a parlar.
1: És el nostre torn.
2: Perquè la política no és sols el que es fa des de l'administració.
3: La política és tot.
4: Tot el que les persones fem
1: i el que no fem.
5: Per això vos parlem.
6: I diguem que hem de treballar juntes.
7: Tenim un repte comú.
5: Imaginar el nostre futur.
4: L'horitzó és el 2030.
8: I el camí és un pacte.
9: Un treball conjunt entre la ciutadania, les empreses i les institucions.
2: Ja és l'hora de construir un projecte comú.
7: D'assumir l'urgència de les accions davant del canvi climàtic.
0: D'iniciar projectes que perduren més enllà d'una legislatura.
4: Més enllà d'interessos partidistes o personals.
7: És hora de compartir la responsabilitat política.
1: I ser partícips de les transformacions necessàries.
8: Les solucions no estan fora.
6: Les hem de construir nosaltres.
9: Nosaltres vol dir totes les persones.
4: Serà la nostra responsabilitat.
5: Serà intel·ligència col·lectiva.
4: Proposem una nova forma de fer les coses.
8: Nova.
6: Nova.
8: Nova. Posant en marxa accions concretes basades en dades objectives.
9: Perquè el que no es pot mesurar, no es pot millorar.
7: I estarem atents.
4: Apel·lant a les autoritats per a que reorienten els fons europeus cap a aquestes propostes.
1: I educant-nos en formes de vida més ecològiques, més sostenibles i més justes.
9: Serà un projecte molt gran.
4: Perquè el 2030 és un objectiu planetari.
7: Serà igualtat.
8: Serà innovació.
5: Serà mobilitat sostenible.
0: Serà nuestro futuro. Aquesta és una crida a l'espècie humana per a conservar la vida.
4: Triem el millor futur possible.
8: Inspirem a altres territoris.
7: Aturem el canvi climàtic.
2: Pot ser, no tinguem més oportunitats.
6: Aquesta és una cita històrica.
0: Serà Horta Sud.

Iniciem el Dates i Fets del programa d'avui en el Dia Internacional del Comerç Just, que ve a coincidir amb el dia 14 de maig, moment en què el programa apareix per primera vegada en directe a alguna de les emissores municipals valencianes. Doncs bé, l'any 2007, l'IVER, un projecte de la Fundació Libertas 7, situat a la gòtica Casa Palau de Malferit, recollia la col·lecció privada de soldadets de plom més gran del món. La instal·lació disposa ara mateix de 10 sales i més de 60.000 figuretes exposades en 1.000 metres quadrats i es troba a la comarca de la Vall d'Albaida. Dia 15 de maig és el Dia Internacional d'Objecció de Consciència, també el Dia Internacional de les Famílies i el Dia Mundial de l'Acció a Favor del Clima. L'any 2013, el Partit Popular Valencià aprovava, degut a la majoria absoluta que conservava les Corts Valencianes, vetar l'expressió País Valencià en qualsevol iniciativa parlamentària que cursava l'oposició.

16 de maig és el Dia Internacional de la Llum, el Dia Internacional de la Convivència en Pau, el Dia Internacional de la Malaltia Celíaca i el Dia de la Resistència Romaní. L'any 2014, gran part dels treballadors i treballadores de la Radiotelevisió Valenciana rebien mitjançant un burofax el comunicat que els anunciava el final de la seva relació laboral amb aquest ens públic, després de més de 25 anys de funcionament.

16 de maig, Dia Mundial de les Telecomunicacions, però també Dia Mundial del Reciclatge, Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia i Dia de les Lletres Gallegues. L'any 2004, València reivindicava la seva història, la històrica seu del Col·legi de l'Art Major de la Seda. Continuem transitant per les dates i fets d'aquesta setmana tan atípica, però que ja comença a ser natural entre la gent que escolta el programa 4 en un taxi. El 18 de maig és el Dia Mundial dels Museus. L'any 2006 s'inaugurava el nou Museu Arqueològic d'Elx a l'interior del Palau d'Altamira, també conegut com a l'Alcàsser de la Senyoria. Disposa de sales especialitzades en les èpoques ibera i romana i aplega part del patrimoni prehistòric i històric de la ciutat. Durant 6 mesos va exhibir la Dama d'Elx. El 19 de maig és el Dia Mundial de l'Hepatitis. L'any 2013, Escola Valenciana es manifestava en contra de la Llei Wert. 40.000 persones ho van fer a València, en coincidència amb la trobada d'escoles en València. L'entitat acusava aleshores la llei de menystenir i condemnar a la marginalitat les llengües pròpies de cada territori. Rematem aquest trànsit per les dates i fets d'aquesta setmana en el dia 20 de maig, data en què al calendari cívic trobem la Diada Mundial de les Abelles, el Dia Mundial de la Meteorologia i el Dia Europeu del Mar. L'any 2017, en aquesta data del 20 de maig, Pablo de Grave, relator de Drets Humans de les Nacions Unides, instava oficialment al govern espanyol a atendre de manera urgent les peticions de les víctimes del franquisme i de la Guerra Civil.

0: Es troba escoltant una nova edició de 4 en un taxi, el magatzem setmanal que obre la persiana des del Dalla Ràdio per al conjunt d'emissores municipals valencianes que formen aquesta xarxa de la Ràdio Pública Valenciana. Ens ho vam escoltant temes musicals dels nostres músics i cantants. De fet, fins ara hem pogut gaudir de l'Ovidi Montllorc, La Trinca, Maria del Mar Bonet i darrerament Òscar Briz, i fa no res obrim pas. Doncs tot seguit escoltarem Miquel Gil.
1: Tinc una pena tan teva
2: que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. La mar i la pena em ven al mar. La mar aguanta la terra. La terra, la mar aguanta.
1: Per no pagar tanta pena.

0: la barca fondejada per quan digues que mirem i a la boca de l'infern tinc la barca embarrancada i sense vela i sense rem.
1: Seguidament ens desplacem fins al taller de ràdio oberta de l'Escola d'Ús de Torrent per tal d'emetre un seu treball de reportatge que han estat capaces de produir al voltant de l'estació de la primavera.

Sóc el Sequi. Gràcies per compartir amb nosaltres esta primavera radiofònica.

0: Amigues, amics, molt bon dia, vesprada o nit, depenent de quan ens estigueu escoltant, i benvinguts i benvingudes una setmana més a este humil programa cinematogràfic, un espai que vol apropar-vos l'actualitat del cinema i sèries, tant valenciana com internacional, i que necessita de vosaltres per continuar capítol a capítol creixent i millorant, per fer d'este espai un programa top. Ho aconseguirem a poc, avui ens apropem molt al programa perfecte i si no vos ho cregueu, espereu-vos a escoltar-lo. Que comence Sinestes. Lluís, he dit humil i després he dit que va ser el millor de... que el... vamos, que no s'ha fet res millor, ni les entendides ho fan millor.
1: Igual és que no són tan humils, Pablo, haurien de fer un examen de consciència i autocrítica.
0: ¿Tú qué preferirías, ser humil o fer el millor programa del món?
1: Fer el millor programa del món, perquè nosaltres ens devem a la gent que ens escolta, que dedica una hora o... bueno, no sé, igual desconnecten abans
0: passa,
1: el programa.
0: Ho passa.
1: Sí, passen. Bueno, un ratet a escoltar-nos setmanalment.

0: En aquesta periodicitat és un privilegi, Pablo, i tu no eres conscient.
1: Jo, realment, jo he dit que ens aproparem al programa perfecte perquè avui tenim en coma o convidada la nostra col·laboradora Maria Colomer i amb ella, doncs, sempre funciona tot molt bé. Hola, Maria, com estàs?
2: Hola, molt bona vesprada, Jope. Sempre que vinc digueu coses molt bones al principi i després... Deixeu les expectatives molt altes, de veritat.
1: Ah, val, tinc molta pressió, però
2: després,
1: després ho faig
2: molt bé.
0: I després t'insultem per les xarxes, a les teves esquenes.
1: Bé, doncs, avui de què ens parlaràs, Maria?
2: Ens anem a ficar una capa i un gorro i ja parlem després.
1: I una granera?
2: Una granera també, exacte, molt bé, Pablo. Jo.
1: Que m'agraden molt les graneres. Bé, doncs, comencem amb actualitat, si vos pareix. Cosetes com esta.

0: el millor opening de la història de les sèries. Estem escoltant la banda sonora de...
1: també molta humilitat, sí, per al que l'ha fet.
0: Estem escoltant Westworld, i és que anem a començar per lo local, per lo... sí, anem, podem dir-ho així, perquè a València s'està rodant durant aquestes jornades alguna de les seqüències de la tercera temporada de Westworld.
1: Sí, hem de dir que no, només són dos dies així a la Ciutat de les Arts, dos jornades de gravació, però crec que segueix sent una bona notícia que el joc que ha acollit altres rodatges, com el de la sèrie Doctor Who o la pel·li Tomorrowland, segueixca en bon funcionament. Després de tants anys obert, València segueix sent un focus d'atracció, encara que també estaria bé diversificar un poquet, que no siga sempre en la Ciutat de les Arts.
0: Sí, perquè al final totes les localitzacions van aparèixer que són spin-offs d'altres pel·lícules. O que...
1: sí, i ha aparegut com altres referències en altres sèries. En este cas, Westworld, recordem, és la tercera temporada d'eixa obra basada en la novel·la de Michael Crichton que parla... d'un parc d'atraccions on pots fer el que vulguis, pots donar rienda suelta als teus més oscurs desitjos i no passa res perquè l'atrezzo i tota l'ambientació està feta a través de la robòtica, i que en la segona temporada va agarrar un camí, un mal camí, i jo espero que en esta tercera se recupere perquè hi ha una premissa superpotenta ahí darrere que espero que puga funcionar.
0: I si continuem amb coses que passen a València, hem de parlar del cinema jove.

0: Escoltem això, qui ho ha entès, enhorabona. I és que estem parlant de que s'ha anunciat un cicle ben interessant de cinema japonès d'animació, emmarcat dins dels actes del cinema jove d'enguany, i nosaltres no ens ho perdrem. No només és el cine de Hayao Miyazaki, que és el més conegut, El viaje de Chihiro i Totoro i demés, sinó que ens arribaran altres propostes del país nipó, emmarcat en la secció de Los dioses de l'anime, on trobarem peces ben interessants.
1: I un altre cicle molt interessant de cinema jove és el que ja està confirmat fa unes setmanes, que és el de Els joves Coen, on podrem veure el primer cinema dels germans Coen, i per cert, Jordi, es projectarà El gran Lebowski.
2: Sí? Bueno, en fin, eso es lo que tú opinas, tío.
1: Me diuen que és el que jo opine, però realment és el que passa. El gran Lebowski es podrà veure a banda de moltes altres pel·lícules. Crec que són les 8 o, sí, 8 o 10 primeres.
0: Tu les has vistes?
1: Pues totes? Sí, no totes, però algunes d'elles.
0: Doncs
1: les altres aniré al cinema jove a veure-les. Te pareix bé?
0: Em pareix molt bé.
1: Per últim, també confirmades produccions audiovisuals de websèries que competiran per ser la millor en este format, un format que ja sabeu que va estar present l'any passat com a novetat a concurs del cinema jove, dins d'aquest interès de Carlos Madrid de donar visibilitat a la joventut, en aquest concepte de cinema jove, doncs també aplicat a les websèries. No sé jo el futur de les webseries, si li falta, si li queda molt.
0: Sí, perquè portem anys escoltant-les i com els formats van canviant, tampoc han arribat a consolidar-se. Ja sempre que parlem de webseries parlem un poquet de les mateixes i bueno, està per veure. Jo crec que al final és acabar saltant a un format que tinga més visibilitat, però òbviament les xarxes tipus YouTube fan que siga molt assequible per a qualsevol veure alguna cosa, però al mateix temps hi ha tanta oferta que és molt difícil acabar triomfant.
1: Així és. Parlem de Cannes un poquet, perquè encara no sabem el guanyador o guanyadora a nivell de direcció, tampoc sabem la pel·lícula que va a guanyar, però sí que podem comentar un poc com està anant per a aquelles persones que estan allí. Nosaltres no tenim aquest plaer.
0: Bueno, estàs així, en Maria i en mi.
3: Ràdio Godella Internacional, per
0: favor. Tampoc està mal.
1: A veure, està bé. Me cau bé també, però a mi m'agradaria estar en la catifa roja.
0: Hi ha gent que està a Cannes i preferiria estar així, i tu no ho valores.
1: Mira, amb aquest missatge me quedé. Bé, doncs, si estiguereu a Cannes, com aquesta gent que no vol estar allí, podríeu estar veient pel·lícules com l'última de Jim Jarmusch, també de Bong Joon-ho, també tenim a Xavier Dolan.
0: Tinc moltes ganes.
3: La de zombies?
0: Sí, que no sé com serà, però només per veure aquesta marcianada m'apeteix molt. També la de Bong Joon-ho té una pintassa increïble.
1: A Xavier Dolan l'estan donant per tots els llocs, també ho estan fent amb Terrence Malick, amb aquesta pel·lícula de 3 hores de Hiding Life, no sabem.
0: A Terrence Malick sempre li sobra una hora i algun dia aprendrà la lliçó.
1: I se veu que va a triomfar el teu amic Pedro Almodóvar.
0: Sí, sí.
1: Té tota la pinta de que se l'emporta ell, eh?
0: Sí, vam llegir...
1: Jo t'he dit que, per si t'has de preparar...
0: Vam llegir que va tindre 10 minuts d'aplaudiments després de projectar Dolor i Glòria. No vaig a comentar...
3: És el mateix que va passar a la sala quan acabarem de veure-la, que la mirarem junts, i tu vas aplaudir 10 minuts de l'alegria d'estar fora de la sala.
0: Sí,
3: ja.
0: Jo vaig aplaudir després quan em vaig comprar un gelat.
1: De la que també parlem molt bé és de l'última de Tarantino, Érase una vez en Hollywood... Ja sabeu, en aquest repartiment increïble amb Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino i que crec que ho anem a passar molt bé. Teníem moltes ganes, esto també tenia moltes ganes.
0: En agost la podrem veure.
3: Jo no li tinc tantes ganes, però ja. la veuré per a criticar-la.
0: Les crítiques en principi són bones en general i suposo que anirà en la línia de Tarantino.
1: També estrena The Latif Ketchish, amb una pel·lícula de 4 hores.
0: Sí, un altre que tampoc sap el muntatge lo que és.
1: No, és broma. No sé, moltes coses que resumirem la setmana que ve si te pareix, perquè també estrena Nicholas Winding Refn, que també és un referent per a un referent, saps? Per el nom, pel seu nom, saps?
0: Molt bé,
1: està molt bé el humor. T'has d'agafar un àudio d'aixòs, Jordi, de tacatats, que a vegades me hi sembla.
0: Jo ja he creat un taxi per si el vols agafar, Pablo, i ja continuem.
1: Bé, doncs, com deia, moltes coses que comentar i que comentarem la setmana que ve, perquè així no podrem parlar amb criteri, ja que estarà el palmarès preparat. Parlem d'estrenes breument, perquè la secció avui de Maria té molta xitxa i li tenim moltes ganes, però si us pareix breument, anem a comentar les tres pel·lícules que podríem destacar d'esta setmana.

0: espera't a que sonarà Aitana d'Operació Trufo, perquè sé que a tu t'agrada, Lluís, sí, la seva veu.
1: Sí, un mogolló. Perquè estem escoltant...
0: Bueno, un temazo.
1: Si algú no la coneix és perquè ja és realment...
0: Perquè és un zombi.
1: Perquè no existeix. Post-millennial.
0: No crec. No? No crec que existeixi ningú que no conega aquesta cançó, Un Mundo Ideal. Que el Star System, lo que mana ara, que és lo que se mueve, lo que se lleva, és que canta esta cançó Zayn Malik de One Direction i Aitana d'Operación Triunfo, que també canta Becky G a la versió latina. No?
1: Sí, sí.
0: O sea, ja amb aquest missatge t'estan dient moltes coses d'esta nova pel·lícula d'Aladdin de Guy Ritchie, un nou remake de Disney amb personatges de carn i os que està agafant-li el gustillo i que a mi, sincerament, no m'ha apetit absolutament res.
1: A mi també el que he vist em repel d'una forma brutal, però bé, entra en la política de tornar a recordar belles històries per a les generacions que no connecten ja en les anteriors, tornar a contar aquestes històries d'una manera actualitzada, però...
2: No és necessària.
0: No, però que està bé per a aquesta gent, jo no dic que no s'hagi de fer, però a mi...
1: Igual, si no has vist l'antiga i veus esta per primera vegada, també els fliparà tant com a nosaltres ens va flipar l'Aladdin de l'any 92 o 93.
2: Jo soc molt escèptic, és que estic pensant en la nova del Rei León, que s'estrenarà en estiu, pensa que tot el món estava com supercontent a Twitter en el tràiler del cadellet. No sé, a mi ja m'agrada de dibujos, no fa falta.
0: Però jo crec que és per un tema generacional que has tret molt bé el tema, Lluís, i crec que no està mal que ho facin, perquè, a més, no podem decidir nosaltres si està bé o està mal, ho fan i punt, no?
1: I de fet, poder preveure que ho van a petar.
0: Sí, segurament, però n'hi ha una generació ahí que va dels 2000 cap a Beix, a Mube, que fa que totalment desconnectem d'això perquè tenim en la retina Aladdin en dibuixos dels anys 90.
1: Que també molta gent per pura nostàlgia voldrà veure esta, per comparar, per tornar a recordar...
0: Però els plufs que te pots emportar...
1: Sí, lo normal és la decepció.
0: La decepció...
1: que moltes vegades també veien l'original, no parle d'Aladdin, però que de vegades quan recordes aquella peli que te va agradar tant quan eres nano o adolescent, te sols dur xascos.
0: Una bona recomanació, que sí que tenim a la cartellera esta setmana, és la següent.
3: They were this called Clay Pigeons. Not there.
1: Es tracta de Blaze, la pel·lícula dirigida per Ethan Hawke, tercera pel·lícula de ficció que dirigeix, la quarta en total, ja que la seva anterior és un documental titulat La vida de Seymour. Si parlem de Blaze, és un biopic sobre el cantant de country Blaze Foley, contant tres etapes del seu mite, la seva relació sentimental, la seva mort i el seu llegat. Ha sigut premi especial del jurat a Sundance, a banda ha tingut molt bones crítiques i jo crec que per tot això podem dir que és una bona recomanació per a esta setmana. A més, Ethan Hawke és un tio que ens cau bé, així que ens alegrem molt per ell, si damunt ens regala una bona peli, doncs estem en deute en ell.
0: A més, que bonic és el cinema i que bonic és fer este programa, perquè gràcies a parlar d'esta pel·lícula he escoltat a Blaze Foley i atenció, atenció, perquè jo m'he quedat un poquet enamorat de la seva veu. A més, he buscat la seva vida a la biografia i suposo que com li ha passat a Ethan Hawke, doncs troba una història molt interessant. A més, va morir d'una manera molt, no sé si dir curiosa o extravagant, però sí que va tindre ahí una moguda i és interessant per a contar. I l'altra pel·lícula que volem recomanar esta setmana és la última pel·lícula d'Isabel Coixet, Elisa i Marcela, la pel·lícula que s'estrena a cinemes comercials i que continuarà a Netflix, plataforma que la produeix i la podrem veure a Xunye. Tot i això, cal mencionar-la avui i recomanar-la si vos agraden este tipus de guions, perquè narra la història del primer matrimoni homosexual a Espanya, a més, que va ser per l'Església. Tot i que té trampa, perquè les dues dones protagonistes van tindre que camuflar el seu enllaç fent-se una d'elles passar per home. És un capítol únic a la història d'Espanya i contat per una de les directores més prestigioses, del panorama estatal. Però avui, per a parlar d'ella, hem pensat: no volem a Isabel Coixet, no volem a les dues protagonistes, volem parlar amb Sofia Oriana Infante. I qui és ella? Doncs apunteu-vos el nom perquè no serà la primera vegada que l'escolteu. Es tracta de la compositora encarregada de la banda sonora de la pel·lícula, una posició, la de compositora, molt poc comú de veure ocupar per una dona, que ja ho hem parlat alguna vegada així al programa, i que ens fa una verdadera emoció i goig poder fer-lo avui amb el cap ben alt. Ens està escoltant Sofía, crec, en estos moments. Sofía, nos escuchas. Muy buenas tardes. Y muchísima,
4: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por entrar hoy en directo a nuestro gracias. Programa. Es un placer, como decía, poder hablar con una compositora que se encarga de una producción estatal. Ya hemos hablado en diversas ocasiones en el programa de lo difícil que es encontrar mujeres en diferentes categorías del cine, y hoy hablar contigo pues es una, la verdad, una maravilla. Cuéntanos cómo surge esta oportunidad de encargarte de la banda sonora de la última película de Coixet.
4: Pues la verdad es que surge de una manera bastante, por decirlo de alguna manera, un poco naif, porque, bueno, le podría haber realmente pasado a cualquiera, porque simplemente se trató de que vi una noticia, ¿no?, en La Voz de Galicia, en la que anunciaban pues que Coixet estaba rodando un film sobre Elisa y Marcela, y como me apasionó la historia y en mi cabeza sonó posible, dije, ¿y por qué no? Entonces envié emails a las productoras con mi currículum y mis referencias de otras composiciones previas, y nada, pues básicamente empezó por eso, y luego pues directamente Isabel Coixet se puso en contacto conmigo y me puso a prueba durante unos 3 meses hasta que me dio el sí definitivo.
0: Wow.
1: Pues eso enlaza con la siguiente pregunta que teníamos pensada, que era precisamente sobre el proceso, y nos choca ver que ya se estaba rodando, así que Isabel todavía no tenía pensada esa parte de la película. ¿Cómo fue vuestro trabajo conjunto? ¿Cómo le disteis forma a ese apartado, al de la composición?
4: Sí, fue bastante progresivo. Empezamos por simples pruebas que estaban inspiradas en el guión antes de que se filmase ninguna imagen, antes incluso de buscar localizaciones. Y yo, bueno, pues leí el guión de principio a fin, como base de inspiración, compuse algunas piezas, principalmente en piano con un acompañamiento de orquesta de cuerda, y fuimos un poco dirigiendo lo que a ella le iba más o menos gustando, ¿no? Para buscar un estilo así más para la película, digamos, ceñido a lo que ella tenía pensado, que eran, pues me decía mucho, sobre todo conceptos de melancolía, delicadeza, fragilidad, ¿no? Cosas así. Uh-huh. Y empezamos por eso, y luego cuando ya empezó a grabar ciertas imágenes, pues ya fuimos concretando un poco, porque claro, del guión pueden salir cosas, algunas de las piezas que compuse inspiradas en el guión quedaron y están en escenas de la película ya definitivamente, y otras pues se fueron modificando, ¿no?, buscando esa unidad un poco estética de toda la película.
0: Trabajar con Isabel Coixet, como nos cuentas, ha sido un largo proceso, y supongo que también tú, digamos así, en largometraje no tienes experiencia y ella mucha. No sé cómo ha sido esa batalla, si has podido imponerte en alguna cosa, si ha ganado todo ella.
4: O... No, que va, ella gana siempre.
0: Sí, ha ganado, ¿no?
4: sí, totalmente, o sea, pero no, a ver... Yo la verdad es que, claro, Isabel tiene, por lo menos a mí me ha pasado que tenía esa fama de ser súper imponente, incluso borde, ¿no? A veces yo tenía la imagen de ella como mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Pero luego hablas con ella y, claro, evidentemente que le guardas respeto como directora, por supuesto, porque lo tiene muy ganado y muy merecido, pero luego es muy... te habla muy de tú a tú, es, digamos, una cachonda mental, hablando claro. Pero bueno, en cosas de trabajo es totalmente, ella sabe perfectamente lo que quiere y sabe, es muy buena directora, porque a mí me supo sacar exactamente, me supo dirigir hacia lo que ella quería sacar de mí. Y yo no siento que en ningún momento haya fallado a mis principios como compositora, que me haya vendido, yo me siento súper contenta con el resultado. O sea, yo me veo en la música en la que he hecho.
0: Qué chulo.
4: Entonces, en ese sentido, te digo, fue un proceso largo. Hubo que, claro, pues no fue toda la primera, no es que me mandó una escena y ya la primera composición ya valiera. En algunas ocasiones fue así y en otras hubo que darle más vueltas, porque también es que el montaje pues va variando, entonces, bueno, fue un proceso así, pero yo creo que es lo normal.
0: ¿Y cómo
4: Yo creo que en general, resumiendo, nos entendimos bastante bien.
1: ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Porque es tu primer largometraje.
4: Eso. Sí, es el primer largometraje.
1: Pues y ha sido con Isabel Coixet, que bueno, ya nos has contado lo increíble de todo el proceso, pero ¿cómo te has sentido? Y a partir de ahora, además, ¿qué te espera? Porque ahora ya tienes un currículum brutal solo con esto.
4: Mira, yo si fuese creyente diría que me siento tocada por Dios, literalmente. Pero yo creo que simplemente se trata de... Bueno, me siento muy afortunada... Pero claro, es que también me lo he currado muchísimo. Llevo muchos años estudiando, muchos años también intentando buscar trabajillos, moviéndome en ámbitos más, digamos, más modestos, hasta que, bueno, di por aquí. Pero, quiero decir, fue por buscármelo, porque de verdad fue bastante complejo llegar hasta aquí, pero bueno.
0: Además, Sofía, una historia, como contaba, muy bonita, de que es el ejemplo perfecto de que las cosas hay que conseguirlas buscándolas, hay que luchar, claro, por ellas, hay que ir detrás de ellas. Y además que es muy curioso que el mensaje que se envía de esta entrevista es que para la gente que nos está escuchando, a veces con correos también se consiguen cosas como la que has conseguido tú, ¿no?
4: Claro, es que yo creo que fue la diferencia, estuvo en ese paso, ¿no? En el que cuánta gente lee una noticia o ve algo y dice, ¿cómo molaría ser parte de esto? Y se queda en eso, en el cómo molaría. Yo lo pensé y dije, pues lo voy a intentar, no voy a perder nada, ¿no? Entonces agoté todas las posibilidades para llegar a ese objetivo. Si tú te quedas y no lo intentas, pues vas a pensar, te vas a arrepentir, y si hubiera hecho, ¿no? Pues no,
0: a partir de ahora, Sofía, todas las bandejas de entrada de todas las productoras estarán llenas después de escuchar esto por tu experiencia. Por último, robarte unos segunditos más, porque sé que estás esperando para prepararte para la premiere de la película. ¿Cómo ves la situación de la mujer en tu profesión?
4: Pues yo te puedo hablar en respecto a lo que me está pasando a mí. Bueno, también es cierto que hay un poco de lo que he vivido hasta ahora y lo que pienso que puede pasar a partir de aquí. Pero hasta ahora, sobre todo en un mundo más académico, porque claro, yo también, aparte de hacer música pues para audiovisuales, también compongo un poco en sentido más académico, ¿no? Uh-huh. Y sigue siendo un mundo bastante complicado. De hecho, bueno, quiero decir, a cualquiera le preguntas por la calle, pues compositores de referencia, ya sean pues de periodos clásicos, románticos, o académico en general, y bandas sonoras, y creo que igual nadie sabe decir ni un nombre, ni uno. Entonces, hasta el momento en el que tú puedas hablar en conversaciones con gente que no tenga que estar especializada en el mundo musical y pueda decir nombres, pero a todo el mundo le suena Beethoven, a todo el mundo le suena Mozart, pero no tanto Nadia Boulanger, por ejemplo, o Sofía Gubadolina, ¿no? Quiero decir, entonces queda trabajo en ese sentido para buscar la igualdad.
0: ¿Y a nivel laboral sí que has tenido algún impedimento o simplemente es un tema de visibilización?
4: Buf, a nivel laboral, bueno, como acabo de empezar en este sentido, no tengo mucho que decir. De momento, estupendamente. Pero previamente sí he tenido malas experiencias, sí. Uh-huh. Sobre todo en estudiando y moviéndome en ciertos círculos, sí.
0: Bueno, lo dejaremos ahí.
4: Tipo, se nota que eres compositora, o sea, que eres mujer, por cómo compones, y comentarios desagradables. En ese sentido, muchos. Sí. Pues y zancadillas y todas estas cosas, sí.
0: Pues sí, desagradables. Bueno, pues esperamos que, Sofía, que con esto hayas callado muchas bocas de aquellas que hablaron demasiado en su momento, y que segurísimo que triunfas, porque el trabajo ya con Coisette ya seguro que es buenísimo. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, y te deseamos la mayor de las suertes en tu carrera. Enhorabuena por Elisa y Marcela.
1: Suerte.
0: Gracias.
1: Gracias.
4: Gracias. Chao.
5: Querida Marcela, 4 semanas... 3 días y 9 horas me separan de la última vez que pude olerte.
6: Querida Elisa, hay días en los que me imagino a tu lado mientras escribes.
5: Esto es real, ¿verdad? No es un sueño.
7: ¿Quién era esa, la que te ha acompañado?
6: De la escuela. Su tía es la directora.
7: Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interna a un colegio de Madrid.
8: ¿A dónde vas?
9: ¡Déjame! ¡Suélteme!
5: Tenemos que seguirles el juego. Fingir que somos como todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer?
10: Ego conyungo sin matrimonio, in nomine patris, et filis, et spiritus sanctis. Amén.
0: Orem Elisa y Marcela y la criticarem así al sí. Programa si mos dona temps, perquè ja la temporada s'està acabant. Sí, ai,
1: no,
0: que trip me no poso quan digues això.
1: Com si quedaren 2 programes, encara queden uns quants més.
0: Bueno, però tinc ganes de veure-la. Tinc ganes de veure-la perquè no l'han posat molt allà en la crítica professional i tinc un poquet
1: d'ànsia. La premissa sí que...
0: La premissa mola molt.
1: Sí que apeteix.
0: Anem a callar-nos ja, que ja està bé, i anem a escoltar a la nostra gran professional del tema, Maria, perquè avui ens vas a parlar de...
2: Bueno, crec que tinc un àudio que ens explicarà de què anem a parlar.
8: ¡Hemos encontrado una bruja! ¿Podemos quemarla?
11: ¿Cómo sabéis que es una bruja?
12: Tiene toda la pinta.
11: ¡Que se acerque!
13: No soy una bruja. No soy una bruja.
11: ¿Pero vas vestida como tal?
13: Ellos me han vestido así.
12: ¡Venga, por favor!
13: Y esta no es mi nariz, es postiza.
11: ¿Y bien?
8: Bueno, le hicimos la nariz.
11: ¿La nariz?
8: Y el gorro. ¡Pero es una bruja!
11: ¡Bruja! ¿La vestisteis así vosotros?
2: Efectivament, anem a parlar de bruixes. Crec que l'àudio que jo havia escollit no fa justícia a esta secció. Moltíssimes gràcies, Jordi, per escollir
0: este. Best audio ever.
2: M'estava rient molt jo. Bueno, xics, pues avui anem a parlar sobre bruixes. Al final, no sé si parle sobre història de l'art, sobre història, al final sempre parle de lo que vull. Sí. Soc un poc com Manu, que tria el tema que hi vol, sempre. No,
1: al final, la història i la història de l'art està en
2: tot. Està molt lligada. Per això vaig pensar que un tema interessant en aquest sentit seria que parlarem de bruixes. I és que, ja no parlant de les bruixes de Salem, que després sí que les mencionaré de passada, m'agradaria parlar de la concepció que es té de les dones al llarg de la història i de la misogínia, no? I de com en un capítol determinat de la història, no? A partir de la història moderna, es concentra en la figura de la bruixa i passen fets com el de la crema de bruixa, la cacera, tot això. Però què entenem com a bruixa en el cinema clàssic, en la literatura, en els llibres?
14: Piensa en tu deseo.
15: Oh, me siento muy mal.
14: Se interrumpe su aliento. Oh. En su pecho la sangre se congela.
2: Oh. Oh. Me encanta esta película.
0: Se te veu.
2: De veritat, és que no s'escolta, però m'estava rient. Pues estàvem escoltant un fragment de la pel·li de Blancaneus, que si heu tingut infància i no sou millennials com jo, probablement també l'heu vist.
0: Si no, la tindreu pront, Disney la farà.
2: Ja han fet molts remakes, i per favor, que pare de fer la gent remakes. El que volia que vegérem és com la concepció de la bruixa tradicionalment està la de la dona olletxa, no? Que és mala perquè sí, que té una tara, a lo millor té xepa, com el... En la sèrie de The Witcher, que pensa que Netflix la vol tirar, les bruixes són sempre dones que tenen una malformació i que com són bruixes poden millorar per a ser guapes, però sempre males, no? Com seria l'exemple, encara que no és una bruixa total, tots tenim en la memòria la pel·li de Jennifer's Body, Megan Fox cepillant-se i matant a un munt de gent, bueno, a un munt d'homes, directament. I és que la imatge que es vol projectar sempre és la de dones contra dones, ja des de Blancaneus, que vol acabar en... Malèfica o la bruixa vol acabar en ella, la Bella Durmiente, que és una bruixa també, sempre les dones contra totes, dones contra dones, que és tot el contrari de la sororitat, que és el que m'agradaria que imperara el nostre món.
1: També moltes vegades per tema estètic.
2: Exacte,
1: purament.
2: Sempre per la bellesa, perquè les dones aparentment sols ens preocupem per com són per fora. Mm-hmm. I també m'agradaria diferenciar el que és una bruixa i el que és una dona bona, no? Una bruixa sempre és tot allò maligne, no tot allò pecaminós. Per exemple, penseu en la pel·li de Las brujas de Zugarramurdi, de que hi ha una bruixa que és algo supersexual, és que no recordo, és una xica jove. A diferència de les bruixes més majors, no? Que sí que estan més relacionades en fer el mal, en acabar en els homes, perquè aparentment vos odiem, us sec molt, en tot allò sinistre en general. A diferència de les dones que són bones, no? Que són pures, que són virginals, virtuoses, i que evidentment estan destinades a trobar un home bo, al seu príncep blau, i acabar casant-se. De fet, les bruixes han estat perseguides, ja vos he dit, des de l'edat moderna, no? Ja sabeu que les dones, en aquest moment, pues, n'hi havia un cert sector de la població pues, que coneixeria remeis de plantes, de botànica, ja sabeu, curanderes, sanadores, no confundir en homeopatia, que no té res que veure, per favor, ja se desembocaria en la cacera de bruixes. Perquè ja sabeu que en totes les societats es necessita un xivo expiatori, ja siguen els jueus, ja siguen les dones, ja siga una societat racialitzada, i això esclata en 1662, quan determinat tipus d'homes, demonòlegs, que es fan dir, determinen que la culpa de les males collites, de la situació, és tot culpa de les testes dones. Uh-huh. I pense que aquest exemple seria molt bo.
16: ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
2: Esta pensé que sí que la ha visto algo más en esta taula, ¿verdad?
0: Sí, la han visto los dos, ¿no?
1: Sí. Però Pablo està decebut.
0: No, jo estic decebut perquè estic decebut amb mi. Perquè si quan una pel·lícula no t'agrada només a tu, és que el problema el tens tu. Aleshores, amb The Witch a mi me va quedar molt freda, molt distant, una pel·lícula que no me va emocionar en cap moment, me va parecer super pretensiosa i aleshores va desconnectar molt. Crec que és una forma de fer terror molt guai, però que portava unes expectatives que no se van complir. Aleshores, pues lo que dic sempre, deuré de veure-la una altra vegada i
2: no, però això és la gràcia de que a tu no t'agrada, a mi em va flipar, a Lluís, pues no ho sé, però probablement també.
1: Jo crec que estic en mig dels dos. Crec que és forma part de la nova onada de cinema de terror americà que tracta de contar les històries en altres ritmes, en altres pretensions, i pense que és una pel·lícula freda, com bé diu Pablo, però feta a propòsit. És que t'està parlant de la Nova Anglaterra puritana d'aquella època, que era un lloc avorrit, trist, on havies de cuidar perquè els teus veïns t'acusaven de coses. Exacte. Que foren veritat o no. Era un lloc miserable per a viure. I crec que la pel·li parla d'eixe terror. Un terror molt més rutinari, molt més anodí i terrenal. No?
0: A mi va passar una cosa com quan vaig veure Suspiria, que és esa típica pel·lícula que està en un páramo tranquil·la, que no passa res, o que les coses que passen tampoc estan provocant molt, i que de repent el tram final, els últims 20 minuts o 10 minuts estan passant coses fora de lo normal, i que a més amb una estètica diferent, amb un ritme diferent, que és el que passa en The Witch, i és el que passa en Suspiria. El que passa que a mi Suspiria me va preparar millor per arribar a aquest moment, i The Witch me va pegar de sopetó. I aleshores no vaig creure en tot el que passava al final, que jo recordé que era, pues eso, una botxeria absoluta.
2: L'escena de la cabra, que té nom, és que no recorde ara.
1: No,
2: és que li passa la cabra i la cabra contesta i és en plan, mare meva, què estic mirant? No,
0: clar, són coses que a mi m'encanten en altres pel·lícules, però que en aquesta pel·lícula pues, vaig quedar-me molt distant. I aleshores pues, vaig dir, este va de listillo.
2: Bueno, sí, és que la pel·li, de fet, el director se va endur la millor direcció a Sundance, que és el festival indie per excel·lència. I jo sí que coincidís més que en Lluís en el sentit de que la pel·li és molt tranquil·la, molt lenta, inclús a vegades es fa com a que reverbera en esta paciència, i trobo que és l'aspecte a destacar. A mi sí que potser a l'Olivier no em prepararia per al clímax final, que tots tenim en ment la imatge d'esta de la foguera i de les bruixes ballant i volant i tal, però el que jo volia parlar era més com a servir per a exemplificar la societat d'aquest moment, però a través d'una família. O sigui, la protagonista, tots sabem que es diu Thomasin, i que no... Me fa molta gràcia el nom, perdoneu, és que... Avui tinc un dia d'això que me fa risa tot.
1: Sí, sí.
0: A mi ese nom també me fa gràcia.
2: De veritat, però clar, sí. Si vius en la Nova Anglaterra del segle XVII, pues, tens noms així, no te pots dir Khaleesi o Daenerys Targaryen, evidentment.
0: Clar. Però... Doncs sí, és una pel·lícula... La posem, no?, en la llista de...
2: Sí, sí.
0: Top. Vale.
1: Anem amb la següent.
0: Anem amb la següent, a veure.
17: Wingardium Leviosa.
18: No, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es Leviosa, no Leviosa.
17: Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Anda, venga.
2: No podía olvidar a la gran Hermione Granger, la veritable protagonista de la saga Harry Potter.
1: Bueno, Michelle Jenner.
2: Bueno.
1: Que es que está posando la veu que tanta agrada.
2: Exacte.
1: Ah, és que bueno, no se xusta amb la bona...
2: En les pel·lis en català Jenner, també està doblada, també la va doblar ella i m'encanten perquè...
1: Només la recorden per Los Hombres de Paco i mira...
2: I per la pel·li esta nova de Mi Amor o algo així, en Dani Rovira, que és la millor pel·lícula...
0: Sí, jo la recorde per això.
1: Tot el món està parlant d'aquesta pel·lícula.
2: Mare meva, ai... El que volia fer una... era la distinció entre el que considerem una bruixa bona i una bruixa dolenta, a part d'entrar en el lèxic, no? En que per què diguem bruixa i no diguem maga, sinó perquè Harry Potter és un mag, no és un bruixot, però Hermione Granger no és maga, és una bruixa.
0: Però perquè és una bruixa, Hermione?
1: Perquè fa màgia.
2: Exacte, però és en la pròpia definició, com a que bruixot és una persona que és alquimista, com a que té cert estatus en una societat, no? Estic parlant en termes medievals, evidentment, i la bruixa sempre és mala, no n'hi ha magues.
1: I no creus el tema de fer que hi hagi bruixes bones, creus que és positiu en el sentit que se li canvia la condició i lo pejoratiu del terme, o creus que igualment seria millor desterrar-lo i usar magues?
2: Pues no ho sé, la veritat, perquè sempre que s'ha gastat el terme com a bruixa bona han eixit bruixes mindundis, com és el cas de la següent.

0: Igual he dit Mindundi molt ràpid, perquè la veritat és que la protagonista d'Embrujada em flipava i em continua flipant, encara que en l'edat i després de que el feminisme m'hagi golpejat, veig les coses des d'una altra manera. Estàvem escoltant la sintonia d'Embrujada, una sèrie que probablement haveu vist en casa perquè l'han passat per totes les cadenes des de fa anys, o sea, de la, però és de l'any...
1: La feien a tot hora, això és cert, però
2: jo... He vist esta sèrie en la meva vida, Julio.
0: I sabíeu que tenia l'espin-off?
1: Escoltar la intro i ho canviava. O sea.
0: Perquè n'hi ha un spin-off de la filla, en sèrio, que jo era algo que no coneixia i que l'altre dia vigeant en Film Affinity, en Film Affinity ho vaig veure. Quan me referia que quan s'ha gastat el terme de bruixa bona se queden un poc com a Mindundis, em referís que també com passarien embrujades. Normalment aquestes bruixes el que fan és que reprimeixen els seus poders sempre a causa de que volen encaixar en la societat, volen no utilitzar els seus poders per a poder aconseguir un espòs, una feina, una vida normal, perquè aparentment no es pot concebre la màgia i ser dona i tenir una vida normal.
1: No tindre poder, no? Exacte. A la fi.
2: Mm-hmm. Home, jo recordé com a sèrie, no sé si també entra dins d'aquest mindundisme, Sabrina, no?
0: Però la nova o la vella?
2: No, la vella, evidentment.
1: No, la vella, com si...
0: La vella
1: és Embrujada, que és del 64.
0: Sabrina, la bruja adolescente.
2: La de Salem que parlava.
1: La de Melissa Joan Hart, que no va tornar a fer res.
0: No?
1: Mai més. Home, sí, alguna coseta, però...
2: Però no deien que s'ha morta?
1: Sí, però el típic rumor de Twitter d'estos que ha mort tot el món, ja.
2: Clar, no, vull dir que ese mindundisme també està en Sabrina, un poc així innocent, però a la vegada...
0: Crec que el terme seria més buenismo o buenismo
1: sí,
0: bien.
1: Sí, perquè mindundisme pot ser que hagi nascut el terme avui, així.
0: Pot ser...
1: inventat per tu,
0: que siga la nova acadèmica de la RAE, sente sí, al costat de Pérez Reverte. A mi... Lo
1: una
0: que
1: acadèmia molt feminista, també.
0: Em xirria una miqueta, és que... En el primer capítol, o sea, ells es coneixen i és com un encuentro cuco, ¿vale? De que es coneix, no paren de trobar-se... De, ella va al supermercat, es troba a Darren, que és el seu home en la sèrie, en el supermercat. Va a fer-se un cafè, està. Va a fer-se la pedicura, per dir alguna cosa, també està. I decideixen, pues, tindre cites i al final resulta que s'enamoren. I la nit de bodes, ella s'està cepillant el moño, ¿vale? I ell veu com a que el cepillo està volant. I se queda, pues, tot ratllat, evidentment. Què vas a fer si veus un cepillo volant en una suite d'un hotel? I ell li demana, per favor, que no gaste la màgia dins de casa. I és com la lluita, tota la sèrie, no? És com la lluita d'ella per no gastar màgia, perquè vol estar en ell, però com a que sempre acaba gastant-ho, perquè... I si en situacions com normalment són molt hilarants. O sigui, a mi el personatge que m'agrada de la sèrie és la mare d'ella, que es diu Endora, que em pareix un nom genial i a reivindicar, que ell es burla molt, que es burla molt del personatge del seu home. I com a que... Algunes feministes sí que l'han reivindicat, però trobo que caldria fer una revisió en el sentit que és una sèrie de 1964, xics. O sea, no, el feminisme de 1964 no és el mateix que el feminisme de 2019, estem en guany.
1: Mm-hmm. Sí, de moment sí.
0: I l'únic és que Samantha, igual sí que era feminista per a la dècada de 1960, però en les ulleres de, si mos fiquem les ulleres lila, ara pues, ens queda una miqueta...
1: Bueno, que tampoc està malament, això vol dir que hem evolucionat.
0: Exacte. L'únic a destacar és que la sèrie va pegar una davallada perquè canviaran l'actor protagonista.
1: Sí, després de 260 capítols era un poquet ja...
0: Pensa que va morir, en sèrio, és que no vull dir-ho molt fort, però no xafar-ho en la llengua. I com a que pega una davallada i la sèrie finalment sí. Fracassa i fan un spin-off totalment 13, ja. Innecessari de la seva filla, que també és bruixa, que va per el camí de sa mare.
2: Dins d'este buenisme de bruixes i també en aquesta època dels anys 60, no sé si és d'aquest any, està Mary Poppins.
0: També.
2: Mary Poppins.
0: Mary Poppins és una bruixa o no? Perquè
2: és una bruixa o no?
0: No diuen en ningú moment qui és. És que,
1: al final tu fas el món de ficció sense ficció que vulguis.
0: És com Matilda, la xiqueta, també és una bruixa.
1: Sí.
0: Però en ningú moment diuen que és una
1: però
0: bruixa.
1: Però també és una maga.
0: Però és bruixa o maga. És que és això. És que tenim com... Com...
2: És una maga. El que passa que has dit lo de que el concepte bruixa s'aplica pues com s'apliquen altres adjectius de que femení és pejoratiu i masculí és positiu, però en el segle XXI i en 2019 sí que podem dir que són magues. El que a mi més m'interessa en aquest moment és quines qualitats devien de tindre una dona que
0: una bruixa bona.
2: Que utilitza els seus trucs de màgia o els seus poders per a netejar o per a cuidar als xiquets i el xiquet i la xiqueta perquè no se porten mal, no? Aleshores, ahí sí que n'hi ha un bot generacional molt,
0: sí,
2: molt gran.
0: Sí, és que l'exemple de Mary Poppins, que sols utilitza els seus poders per a fer el bé, però que just, no?, que el seu bé inclogui
2: bé aplicat a
0: tasques relacionades tradicionalment al món femení que sí. I bueno, l'últim cas que vos vaig a parlar, sé que algunes persones en casa van estar aplaudint, és el cas de Manu, que crec que és una de les seves pel·lícules favorites, i anem a escoltar el tràiler.
3: After Jerry died, the cops wouldn't stop harassing me. They couldn't prove anything. They actually thought that I killed him. Anyways, San Francisco got to be a really bad trip after you left. That's when I remembered you had that extra apartment.
0: Estàvem escoltant un fragment del tràiler de Love Witch, una peli de l'any 2017, però sincerament, si jo no vos ho diguera i vegereu el tràiler, probablement pensaríeu que és una peli de del 60 o de 70 per l'estètica que porta.
2: Mola molt, eh? L'estètica és superxula.
0: Sí, pareix com vintage i mogolló colors. O sigui, pareix un poc cutre quan la veus en el tràiler, però quan veus la pel·lícula sí que dius, vale, tot casa. I més quan coneixes que Anna Wheeler, que és com la Juan Palomo del cine, perquè ella fa la pel·lícula, la guionissa, la produeix, és la dissenyadora de vestuari i de decorats, vull dir, fa pràcticament tot ella. Li mola molt este roller dels anys 60 i 70. De fet, en el seu primer llarg ja parlaria, o sigui, es diu Viva i és un homenatge al cinema eròtic dels anys 70 i també tindria aquesta estètica, encara que per al meu gust no tan marcada. La protagonista d'esta peli, que bueno, es diu The Love Witch, spoiler, també va de bruixes, es tracta d'Ellen, que és una bruixa que fugís de la ciutat després de que el seu home muiga en estranyes circumstàncies. Es trasllada a la costa oest, a un poble de Califòrnia, on pretén viure una vida normal venguent els productes que fa, que són com filtres d'amor, com muñecos vudús raros, en una tenda que és com una espècie de volari turbio del seu poble. Però la seva veritable vocació o el seu final goal és trobar un altre home, enamorar-se i tindre la vida perfecta, perquè ja sabeu que sense amor romàntic les dones no poden funcionar. Es considera un addicte a l'amor, de fet ho diu moltes vegades a la peli.
1: Que cursi.
0: Bueno, tots som addictes a l'amor, tots volen que mos vulguin, no? Però des de menudes estem bombardejades per l'amor romàntic. O sigui, quantes històries hi ha sobre princeses blaves, en aquest sentit. O sea,
1: sí, evidentment.
0: No era una crítica, no vaig apunyalar a ningú d'esta taula. La gràcia de The Love Witch és que n'hi ha com moltes ironies i Anna Wheeler es maneja molt en este dualisme, no? O sea, n'hi ha una fina línia entre el que ella vol dir i una cosa totalment contrària, i ella es maneja per ahí. De fet, hi ha com un culte en la pel·lícula que pretén la sobirania femenina, però el cap, no?, és un senyor supermajor que s'aprofita de les sacerdotisses, des que són xiques joves. També això em recorda la pel·li de 300, els oràculos que s'aprofiten de les joves, i és una cosa superturbia. Cal llegir entre línies, claro, però el que Anna Wheeler vol remarcar és que la revolució sexual, la liberació sexual, com vulgueu dir-li, no ha estat igual per a homes i per a dones. Sempre cal llegir d'aquesta manera, vull dir, sempre cal mirar que la història és androcèntrica i que probablement algo que ocorreix que en els anys 50 per a homes tardaria un parell d'anys més per a les dones. D'aquesta manera, ella intenta, hi ha un gènere que es diu sexploitation, que és com mostrar els cossos nus de les dones perquè sí, intenta com a reivindicar-ho, i algo que és més engastat per a objectivitzar els nostres cossos, reivindicar-ho com una manera positiva. És com les feministes que s'anomenen a si mateixes bruixes per a reivindicar la paraula, perquè jo no crec que si algú me cride bruixa pel carrer siga algo mal. De fet, jo m'alegraria de ser una bruixa, tant com siga Hermione Granger com Thomasine en la primera pel·li.
2: És un missatge que ara s'està popularitzant, no?, dins de l'esquerra o del món més activista feminista, com el concepte bruixa, que som totes bruixes.
0: Exacte, perquè som les netes de les bruixes que no pogueren cremar, no? La típica consigna de manifestació feminista en aquest sentit. Jo penso que The Love Witch, ja pel caràcter feminista o no, és una pel·li que tot el món hauria de veure per tota la feina que porta darrere. Anna Wheeler és una persona que, com ja he dit, treballa molt i diversifica molt les seues opcions en aquest sentit. I bueno, si voleu que jo torni a sinestèsia, la teniu que veure.
2: Mira, m'estic apuntant en llista de...
1: Ara mateixa,
2: no,
1: però, sí.
2: No, que la gent se creu que no
1: Maria,
2: és i que ho estic fent.
1: Maria, que no torni a sinestèsia, molt bé. Ja ho ha deixat escrit.
0: Clar,
1: no,
0: però
1: no,
0: és no. Que és una bruixa al final, perquè estàvem parlant de Mary Poppins, de Matilda, però, per exemple, a la pel·li de Pirates del Caribe també és una bruixa, o a Buffy Cazavampiros, Willow, que és la que després deixen com crece vuestra madre, també és una bruixa. És que no...
1: El personatge més entranyable de Buffy Cazavampiros.
2: Se t'ha pliat un àudio que és el de les tres bessones.
0: Ai, de fet ho he ficat, en plan, la bruixa avorrida.
2: La bruixa avorrida.
0: Clar, però és una bruixa, però és una bruixa bona, també.
1: És una bruixa entranyable. Encara que volia fer el mal, però és com que...
0: Però mai deixia res bé.
1: Mai deixia res bé, al final...
2: Era un gru, no? Era un gru, però... 20 anys abans,
1: sí,
2: no?
1: Una espècie
0: exacte, igual s'han inspirat en La bruixa avorrida per a fer-ho. Uh-huh. I ja per, jo què sé, parlar de Hermione Granger, però en la mateixa pel·li de Harry Potter hi ha bruixes canònicament males. No em vegeu, però estic fent cometes en les mans, perdoneu.
1: Sí, les està fent.
0: Bellatrix Lestrange o Narcisa Malfoy també serien bruixes roïnes en aquest cas. Les bruixes de Zugarramurdi, la bruixa del Mago de Oz, que vull dir, a mi em feia pànic de menuda, i més quan vaig saber que la pintaren de verd i... se li va quedar la pintura i va haver un cas de que es va incendiar i es va cremar la pell i l'actriu va tindre unes cremades en la pell impressionants. És que podria estar parlant de, jo què sé, Úrsula. És que les pel·lícules de Disney, per què sempre les males són dones i són bruixes, de veritat? O sigui, Walt Disney, revisiona't,
1: A veure, Walt Disney tampoc s'ha caracteritzat mai per ser la vanguarda de...
0: També està mort, vull dir, poc quan fer ara mateixa. Mai estava de més recordar.
1: Bueno, els que han seguit amb l'empresa també, tampoc són les...
0: Però inclús en Vengadores, que, bueno, ja heu parlat en altres programes que jo no estava, desgraciadament, de l'última de Vengadores, és la Bruja Escarlata, que també... És Bruja Escarlata i per què té este nom? Per què no és la Maga Escarlata? Encara que ho he descobert que és la filla de Magneto, cosa que no sabia. Moltíssimes gràcies.
1: Això, bé, també és un poquet una revisió del terme i del personatge i forma part un poquet de l'univers de superherois i tal, però bueno, és cert, perquè se queda en eixa paraula.
2: A més, doncs... que crec que el tema dona per a molt, perquè hem parlat de les bruixes que s'engloben un poquet d'aquest concepte de bruixa, de pel·lícula de que té poders o que fa
0: de bruixa pòssimes, de granera, no?
2: Però després també crec que ni podríem estar escrivint novel·les o tesis buscant a aquests personatges femenins que fan aquest paper de bruixa, que amaga alguna cosa, que no saps lo que amaga i que després a vegades sí que se n'és per la via més màgica i una altra vegada per la via més naturalista, diguem, que també donaria per a molt i que el tema és que és meravellós.
0: Pot ser una part 2 d'aquesta secció, vull dir, jo no em tanque
2: per a mi m'encantaria estar parlant de bruixes tot el dia.
1: Doncs em sembla bé.
0: Podem parlar d'una bruixa i relacionar-ho amb el tema de després? Ja sabeu que...
1: Podríem parlar de magues i buscar on s'ha utilitzat el terme maga i s'ha naturalitzat.
0: És que jo no recordo haver vist una pel·li on diguen maga, en sèrio.
1: Doncs tens 4 programes, d'ací un mes has d'haver trobat.
2: La setmana que ve torna. A mi m'ha agradat aquest tema. Bé, doncs queden pocs minuts, no? Jordi, ja queda molt poquet. Però no podem acabar un programa de sinestèsia esta setmana sense parlar de lo que parla tot el món.
1: Que típic, no?
2: Què és?

0: Efectivament, farmàcia de guàrdia. Ahí està la intro.
1: No, Florence and the Machine canta en The Game of
0: sí,
1: Thrones.
0: Sí, i no és el primer cameo de Chen Guai de la música.
2: Va eixir el de Coldplay, pot ser?
0: Van eixir els músics de Coldplay, va eixir The National fent els crèdits finals.
2: Ai, sí,
0: Ed Sheeran fent el Boñigo en un capítol.
1: Rosalía, que canta també
2: no,
1: un tema.
0: Però no en la sèrie. És un disc fet a part, però ha estat vinculada.
1: I així se nota un tema que la sèrie, Quino.
0: Un tema que també hem de dir que és de l'home fluix de Rosalía.
1: Bueno, Lluís, ara sí, jo no parle, però sí que te dono
0: jo tampoc, en realitat.
1: Perquè vols disfrutar.
0: Els spoilers van que volen i hi ha molt d'odi a les xarxes socials. I crec que hem de ser respectuosos, així que tampoc...
2: Vale, no ho diré res.
1: No cal fer spoilers, però parlar de sensacions, no?
0: Mira, jo crec que vaig anar un poc a contracorrent i vaig a dir que no està tan mal. No està tan mal, ni l'última temporada, ni l'últim capítol, ni res. I per què? Perquè Joc de Trons havia entrat en un punt de no retorn. Jo considero que fa dos o tres temporades que la sèrie ja no podia millorar, ja no podia tornar a l'estatus que tenien les primeres, que era una sèrie... en un ànima totalment comercial, però que intentava fer coses bones, que intentava sempre trencar-li el cap en el bon sentit a l'espectador, sorprendre'l amb diàlegs més o menys profuns, amb trames, amb personatges relativament ben construïts. Arribat a un punt en el que el ritme el trenques per complet perquè ja t'estàs la sèrie s'ha convertit en una altra cosa, que jo considero que va ser en la temporada 6, crec que ahir ja era molt difícil que en 6 capítols, quan les primeres temporades tenia 10, pugues remuntar. Així que han optat per fer un final digne. Han convertit l'última temporada en la sèrie més millor pagada per capítol de tota la història de les sèries, desbancant a The Get Down de Baz Luhrmann, que era l'anterior, i altres sèries de l'HBO. I han tractat de fer... recuperar els orígens, almenys pel que fa a la direcció, en plànols llargs. Tu saps que tens 6 capítols per a rematar la història i tots els capítols comencen en pausa, en silenci, contextualitzant molt bé els personatges dins de les localitzacions, fent que la gent torni a recuperar després d'un any i pico de l'anterior temporada i de situant-se, i han intentat donar-li la pausa necessària que jo crec que li hauria d'haver donat a la història fa temps. El problema és que els guions ja van entrar en un punt d'apressurament excessiu en el que els personatges, molts d'ells s'han acomiadat malament de la sèrie perquè les trames no te les creus, i això crec que ha lastrat molt el final, i per això la gent està que ara mateixa podria explotar la revolució, però seria per Joc de Trons abans que pels drets socials. Tot i així, crec que ens deixa moments memorables.
2: Recordo que han fet quantes persones han firmat la petició sí. Per les xarxes perquè reescriguen el final. És la primera vegada que jo escolto també que passa una cosa així.
0: Són tonteries, òbviament, però la gent està molt enfadada. Jo crec que és, en general, una sèrie de 72 capítols, crec que són, sempre va ser molt difícil d'acabar. Simpson mai tindria un bon final. Lost, que va ser el que era Joc de Trons fa uns anys, no va tindre un bon final. Per a mi, Breaking Bad tampoc va tindre un bon final, en el sentit de final satisfactori i acorde i coherent amb el món que crea. Ara bé, la sèrie ha d'acabar d'alguna manera i va decebre a molta gent. Crec que han optat per un final. Han dit, anem a fer un final que tractem d'arrodonir al màxim trames i subtrames de personatges. El que crec és que no s'ha preparat bé este final des de fa dos o tres temporades, però la sèrie ens deixa moments molt memorables, escenes de les que estarem parlant durant molts anys, segurament.
1: A més, jo crec que el concepte, jo no l'he vist, però jo crec que el concepte és equivocat si creus que el final ha de millorar o concluir o satisfer una sèrie completa. Vull dir, les sèries són sèries, i per això el concepte de sèrie, perquè és un recorregut, perquè és un camí, i que tu disfrutes durant totes aquestes temporades, i algun capítol t'agrada més, algun capítol t'agrada menys, i pot ser que aquest últim siga dels bons o dels dolents d'aquest camí, però no pot ser que hi hagi un capítol que te destruya tot aquest procés, no? de veure una sèrie. Almenys jo no ho entenc així, no crec que siga millor una sèrie o pitjor de com acabe, sinó de tot aquests dies que has passat disfrutant de la sèrie.
0: És que jo vaig llegir un crític que deia, la gent està enfadada primerament perquè no vol que acabe la sèrie, i ja estàs molt predisposat a que no t'agrade, perquè li tens molta estima a la sèrie, li tens molta estima als personatges i t'agradaria que això durara sempre, encara que sabem que les coses que s'allarguen acaben sempre perdent la seva qualitat i la seva gràcia. Així que és el final que han considerat, que segurament no serà el mateix que el dels llibres, que recordem
2: ja,
0: que
2: ja
0: encara
2: que
0: queden...
2: que va ser diferent, encara que
0: diu que tampoc tant. Vull dir, ho ha deixat així un poc de manera ambigua, queden dos llibres, així que ja ho veurem.
2: Jo l'únic que vull destacar és la feina de vestuari d'esta sèrie. Michelle Clapton i 100 persones de vestuari s'han encarregat de, són 8 temporades, veritat. Uh-huh. S'han encarregat de vestir a centenars de personatges i hi ha una tasca impressionant, vull dir, és que n'hi han artistes plàstics i textils de tot el món. Hi ha gent, inclús estava llegint un article en el cotxe quan estàvem vinguent d'una xica que fa, bueno, fa treballa en seda i és gallega, vull dir, és que hi ha gent de tot el món. Que a mi m'ha agradat més o menys el final, pues bueno, a mi Juego de Tronos no m'acaba del tot. Jo sí que pense que la temporada, i en això li dono la raó a Lluís, les tres últimes temporades, dues últimes, és pur fanservice. I si t'has llegit els llibres, pues sempre eres una miqueta més recelós. Però està clar que l'últim capítol no te pot destrossar una sèrie que t'acompanya durant 8 anys. És que és això. I vaig dir quan jo era menor d'edat, imagineu-se, ha plogut molt.
0: I ara tens...
2: 35 anys, clar.
0: En cada cama. I ens deixa la batalla eixa superoscura que ningú va poder veure.
2: Que tot el món es va queixar i es creia
1: que
2: està, de
1: però que eixa sèrie que ara està readaptat en pujant-li ahí el contrast.
0: I que
1: no sé
0: ha aconseguit que molta gent calibre els seus
2: sí,
0: pantalles.
2: Sí, sí.
0: I és que és un bé a la...
2: Gràcies, Juego de Tronos.
0: Un bé a la societat. Sincerament, és una de les batalles més increïbles que jo he vist. Bé en sèrie o bé en pel·lícula. Hi ha gent que no li va aparèixer per a tant perquè ho vam testejar a xarxes. A mi, per exemple, m'agrada moltíssim més que la batalla final d'Endgame, que té molts més diners clavats. Si te fan una batalla d'una hora i pico, amb tot el risc que això suposa a nivell de ritme, a nivell de que la gent no li avorrisca, i crec que fan un treball espectacular de batalla, encara que la batalla com a estratega militar, això és un desastre. Vull dir, és la pitjor defensa d'un castell que s'ha fet mai en la història. Però, sincerament, jo crec que ens deixa molt bons moments i al final la sèrie anem a estar debatent d'ella, que sempre és el que ho fa positiu, perquè al final és una confrontació d'idees que crec que és prou enriquidora.
2: Pensem que ja han confirmat 3 spin-offs de la saga, que la gent que li agrada Juego de Tronos, no vos fico tristos, d'ací poquet...
0: Bueno,
1: però tu imagina la gent que no li agrada. És que... Vosaltres no penseu en ella.
2: Però de la mateixa manera que la gent comenta Masterchef i Operación Triunfo, pues la gent comentarà...
0: Tots hem d'aguantar coses. Cadascú que...
1: Lo bonic
0: que
1: és... Que
0: cada palo aguante su vela.
2: Però és que a lo millor no té res a veure. Igual fan una sèrie de 300...

el taxi que ens ha portat per entre les zones xercianes, acompanyats del taller de ràdio de l'Escola d'Adults de Torrent i de l'equip del programa Sinestèsia, del qual hem recuperat una reposició d'ara fa 7 anys. Per nosaltres, res més. Gràcies per la seva atenció. Ens trobem d'ací a 7 dies dins de la programació de la seva emissora de capçalera, que forma part de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Adeu, adeu.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: 96 640 0212, el telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

Adomei, Adomei, Adomei.

Estar en sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.